les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra, d'Aznavour. Una molt especial.

0: estrella. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodrim Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar sobre, perquè queda malament parlar sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant, però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

0: El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.
1: Se

la cançó del xiulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barclays, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Kakis va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador. Amb grans temes instrumentals, aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Ah, tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia assegut a Calafell, davant l'estació del tren, i finalment una tarda de juliol vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys, era doncs 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue'm-ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta.

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, A Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu, ara mateix, estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir... No tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
1: Ah, Los Kings... Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó, jo soc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que, per cert, va ser un gran èxit mundial.

0: una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Maia.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, de Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Vent, foc, Earth, Wind and Fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels bigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans bigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Vigis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser el One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Bueno, a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

Feina canya, senzillament es diu rock and roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

Bites the Dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one. Que otro muerda el polvo. ...1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres, de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumi et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els santandreuencs Guillem Jorba i Pasqual Canals han estat campions d'Espanya de descens en les categories Màster 30 i 40. No ho tenien fàcil, però finalment el campionat d'Espanya s'ha obtingut pòdium santandreuenc, amb les victòries a les categories de Màster 30A per Guillem Jorba i el Màster 40A per Pasqual Canals. Guillem Jorba, amb un temps de 2 minuts 22 segons 15 centèsimes, ha aconseguit la victòria a la categoria de Màster 30A. Bé, Guillem Jorba, finalment guanyador a la categoria de Màster 30. Bé, primer de tot, felicitats.
1: Moltes gràcies, ha estat una mica durillo, però aquí estem.
0: Més dur del que pensàveu aquest dissabte o no?
1: Sí, per mala pata ha plogut una mica al matí, que ens ha acabat de deixar el terreny supertou. I sí, com et deia, ha sigut una carrera superdura, molt, molt física.
0: Màster 40 per Pasqual Canals, Màster 30 per tu, vull dir, triomf santandreuenc.
1: Sí, els jubilats estem a donar el callo. Ara esperem que els elits, els pilots més ràpids, també puguin lluitar la victòria i quedi a casa.
0: Com has vist aquesta part final que s'ha renovat aquest any?
1: La veritat que vam fer una idea de que fos un show, que fos un espectacle. Hem fet tres salts nous, que són molt, molt divertits. Però sí que és cert que amb les condicions que tenim de terreno, de fang s'ha quedat molt tècnic i costa exhibir-se.
0: Però molta força aquest cap de setmana.
1: Sí, sí.
0: Molt de desgast també per part vostra.
1: Realment, és el que diem, muntem aquí a casa, però som els que acabem entrenant menys i baixem menys. Tenim massa feina, muntar tot plegat. És una mica estressant, però a la vegada, quan veus el resultat, és tot un orgull.
0: Malgrat la pluja, malgrat el fang, malgrat el sol, un espectacle veure el descens aquí a Sant Andreu de la Barca, a més aquest any amb campionat d'Espanya.
1: 100%, aquest any sí que tenim tots els millors d'Espanya. Ens hem hagut de limitar les places als pilots estrangers. Tenim el millor del nostre país, així que preparats pel show i res, serà una final molt guapa, jo crec, molt ajustada.
0: Campió de Sant Andreu de la Barca i campió d'Espanya, eh?
1: Bueno, aquí estem, batallando, sí, molt contents de ser de Sant Andreu.
0: Pasqual Canals, per la seva banda, ha obtingut la victòria en la categoria Màster 40A. Pasqual Canals, en declaracions a Ràdio Sant Andreu, molt satisfet per aquesta victòria, malgrat la dificultat i també la pressió afegida pel fet de córrer a casa.
2: Bueno, la veritat que bé, la primera màniga ja he fet el millor temps, però sí que he tingut una mica de fallo amb una part del circuit que he perdut 2-3 segons. Ara jo crec que la final estava una mica més difícil perquè estava més trencat i patinava inclús una mica més que a la semifinal. Però bueno, sabia que era la final, que me l'havia de jugar si volia guanyar, perquè la competència cada cop apreten també, l'Albert ho està fent molt bé. I bueno, content, al final la gent m'ha animat molt des de dalt, sí, això ha sigut un gran què.
0: Això es nota, que la corres a casa, la gent t'anima des de dalt fins aquí baix al final d'aquest circuit.
2: Corre a casa té dues coses, no? Una molt bona, que és que la gent t'anima a tope, i una altra també, que al final és positiu, no? Però també tothom és, com que és de casa, has de ser el guanyador, no? I aquesta pressió, a vegades, si no la portes bé, pues et pot passar una mica de mala jugada, però bueno, porto tota la vida fent això i ja és el que ens... El que ens manté viu, aquesta pressió.
0: No només guanyar el descens de Sant Andreu de la Barca, sinó ser campió d'Espanya, eh?
2: Sí, la veritat que mira, que aquest any no havia fet molt descens i no sabia com estaria, sí que he anat molt en bici i he estat bé físicament, però bueno, al final això és una mica loteria perquè tots ens hi apretem molt i una petita errada et deixa mig segon fora i se t'empara la posició.
0: Com has vist l'ambient tot el cap de setmana aquí?
2: L'ambient brutal. La gran feina que fa el Motoclub Sant Andreu és increïble, el divendres i dijous muntant això, que plovia molt. Avui el públic ara jo crec que vindrà cap a la final, a les dues, i serà un èxit. És la millor carrera que hi ha a Espanya avui en dia, i això es nota.
0: Dèiem l'altre dia que a qui li dedicaries, que segurament el teu fill has estat pare fa poc, l'has dedicat també aquí davant de tothom, també a la teva dona, eh?
2: Sí, sobretot. Gràcies a mi, gràcies a la meva dona, perquè si no, potser no hagués pogut córrer, perquè tot va anar d'una setmana. I sí, la veritat que el meu fill pues, fa il·lusió, no?, que el tio va vindre 3 setmanes abans per poder veure el descens i, bueno, al final, pots guanyar, mira, pues que parell.
0: Arribar i moldre, no?
2: Sí, exacte.
0: Dos corredors de Sant Andreu de la Barca, Pasqual Canals i Guillem Jorba, que han aguantat la pressió pel fet de córrer a casa i han aconseguit la victòria i ser proclamats campions d'Espanya a les categories Màster 30 i Màster 40. A la categoria de Màster 40A, el guanyador va ser el santandreuenc Pasqual Canals, seguit d'Albert Barilaro i Guillermo Escobar. La categoria Màster 30B, el guanyador va ser Gabriel Geray Vargas, seguit de Fabián Ceria i d'Àlex Casanova. A la categoria 30A, el guanyador va ser Antoni Riera, seguit de José Manuel Pasqual i Melchor Riera. A la categoria Màster 40B, el guanyador va ser Manel Arasa, seguit d'Ivan Blanco i de Rubén Castro en tercera posició. A la categoria categoria de Màster 30, el guanyador va ser Guillem Jorba, del Motoclub Sant Andreu. Seguim amb més categories. A la categoria infantil, el guanyador va ser Nil Molano, de la Federació Catalana de Ciclisme, seguit de Cesc Rossinyol, de la Federació Catalana de Ciclisme. En tercera posició, Ubac Ibars, del Terrabaic Club Esportiu. Passem a la categoria cadet. El guanyador va ser Daniel Barcia Fernández, del Ciclismo Galego Federación. En segona posició, Oriol Alcalá, de la Federació Catalana de Ciclisme, i en tercera posició, Enol Sánchez, de la Federació Madrilenya de Ciclisme. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Daniel Barcia, el cadet que va guanyar el Campionat d'Espanya Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, bueno, muy ilusionado por eso. El circuito estaba bastante roto, se pegaba mucho la bici al suelo y había mucho surco y todo eso, pero el circuito estaba guay. Después del Tourmalet era una parte que me encantaba, y a la mayoría, y por lo demás muy guay, esta zona de abajo súper bien y genial.
0: Has hecho un buen sprint, ¿no?, en esta segunda vuelta, ¿no?
3: Uf, acabé reventado, me dolía mucho la garganta respirando, pero bueno, es lo que hay que sufrir.
0: ¿Cómo, qué has sentido al llegar aquí y ser proclamado campeón de España?
3: Bueno, entrené bastante, yo creo que a mí y a otros que estaba bien merecido, y me alegro mucho por otros que han quedado bastante bien.
0: ¿Cómo has visto el fin de semana aquí en Sant Andreu de la Barca?
3: Bueno, el sábado estuvo muy guay, a la mañana llovió bastante y a la tarde secó cuando entrenamos nosotros y estaba súper bien. El circuito de la zona de abajo era súper divertida cuando arreglaron esa meseta allí. Y hoy estaba bastante pegajoso, creo que llovió por la noche un poco y el terreno estaba bastante húmedo y se pegaba mucho la bici.
0: Más físico, ¿no?, este circuito.
3: Sí, en brazos y todo eso no, pero en piernas sí que cansaba bastante.
0: ¿A quién dedicas la victoria?
3: A mis padres y a mis abuelos.
0: A la categoria júnior, el guanyador va ser Lloc Hospital, de la Federació Catalana de Ciclisme. En segona posició, Enol Torre, i en tercera posició, Marcel Barrachina, també de la Federació Catalana de Ciclisme. I aquest any, la Federació Catalana de Ciclisme ha estat entrenada per Ivan Oulego. La llegenda del descens de Sant Andreu de la Barca en aquesta ocasió no ha pogut competir per una lesió, però sí que s'ha encarregat de ser el seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme i ha obtingut molt bons resultats. Precisament el dia abans de la cursa, Ràdio Sant Andreu parlava amb Ivan Oulego, l'únic corredor que ha participat gairebé totes les curses. A les 32 edicions del descens de Sant Andreu de la Barca n'ha participat en 31.

0: Després de participar durant més de 3 dècades en el descens de Sant Andreu de la Barca, la llegenda Ivano Olego viurà enguany la prova d'una manera diferent. El corredor de Sant Andreu de la Barca, present fins ara en totes les edicions de la cursa, no competirà per primera vegada a causa d'una lesió i assumirà el cap de setmana des del rol de seleccionador de la selecció catalana. N'hem parlat amb Ivano Olego.
1: Doncs sí, com a organitzador no, perquè sempre estic o formo part de l'organització. I bueno, aquest any el canvi que hi haurà és que és campionat d'Espanya i sempre bueno, he estat portant, porto molts anys portant la selecció catalana de descens i mira, això fa que pugui tenir més temps per ells.
0: Més temps per ells i sobretot veure un cap de setmana amb emoció d'una manera diferent. No sé si més tranquil o no de quan corries, Ivan.
1: Bastant més tranquil. Ahir estava a casa amb els meus fills i tal i són un altre tipus de nervis, o sigui, els nervis de ja d'organització de l'equip que porto, que és de la Federació Catalana, i de part de l'organització, no? Ha vingut, ha entrat un altre cop mal temps, que ja portem 3 anys, diria així, amb un front d'aquests de molta aigua, i, bueno, o sigui, els nervis típics que es poden tenir amb una cursa.
0: Com veus el circuit, tenint en compte la pluja d'aquests dies, un circuit amb molt de fang, de cara als teus corredors, quin consell els hi dones per un cap de setmana com aquest, tenint en compte el circuit com el tenim?
1: Bueno, bàsicament els he comentat una mica que així és molt físic, es fa molt dur i que no es passin fent baixades. Ells han estat entrenant tots en sec, en mullat és una mica diferent el circuit, i això fa que vulguis baixar més vegades, no? I et va desgastant de cara a una final. A la final hem d'entrar al 100% de les nostres forces, no? I només hi ha un secret, fer menys baixades.
0: Per tant, tranquil·litat, no?
1: Molta tranquil·litat.
0: Dels noms que portes en aquesta selecció catalana, quins noms destacaries?
1: Bueno, amb els juniors, totes les categories tenim gent que tenen molts números. Pensa que porto 18 nois. Parlem, aquest any ha entrat la categoria d'infantil i porto això, infantil, cadets i juniors, i en totes, o sigui, estan tan igualats que jo crec que tocarem bastant pòdium.
0: I a més, molts de Sant Andreu de la Barca, que això també és important.
1: Doncs sí, tenim a molta gent, tenim el Julián, l'Ester, l'Ulisses, l'Adrià Casas, o sigui, tenim molta gent de Sant Andreu, sí. La Berta també està, forma part del motoclub també, i bueno, sí, déu-n'hi-do, és bona escola.
0: 32a edició del descens de Sant Andreu de Barca, i aquest any, com comentàvem a l'inici de l'entrevista, el fet que és campionat d'Espanya. Què fa de diferent de que avui sigui el campionat d'Espanya?
1: Doncs, bueno, mira, sempre ho havíem proposat, com a motoclub, però mai havia sortit. Era l'època que competíem amb el Pasqual i jo al 100% i no ho acabàvem de veure. I aquest any va sortir i, bueno, hem tirat endavant i bueno, és un espectacle. Poder fer o tenir un campionat d'Espanya a Sant Andreu de la Barca és algo super, super important. Jo trobo que és del millor que ens pot passar.
0: Pel que fa a la categoria elit, qui veus com a favorits, a part del Dani Castellanos, que és l'actual campió d'Espanya?
1: Bueno, mira, a més, parlant d'això, han vingut moltes llegendes, no? Estava el Toni Ferreiro, havia fet pòdiums aquí, bueno, o sigui, el David Vázquez estava voltant per aquí, o sigui que m'agrada. I de cara a la victòria, doncs sí, el Castellanos és el que està més fort, l'Àngel Suárez també està per aquí, que poder també pot fer molt bon paper. I llavors aquest any ha pujat al Quadrat, que era júnior l'any passat. L'any passat diria que va fer segon scratch i bueno, té números també de guanyar.
0: 31 edicions, tu participant en el descens. Jo crec que és una xifra que ningú t'atraparà, ningú participarà tantes edicions com el de Sant Andreu de la Barca, i aquest any per una lesió no pots estar a pista, no?
1: Doncs sí, mira, tot just ara entrava massa just i suposo que ja amb l'edat que tinc, això fa 20 anys segurament estaria baixant i m'ho he pres, mira, de fet no he tocat ni la bicicleta perquè no em vinguessin ganes de voler baixar.
2: De fet, aquests dies ja ho saps que sempre es comentava, no?, de que Ivan Olego sempre es buscava com una excusa, no?, per desestabilitzar una miqueta els rivals, però aquest any, aquesta setmana, anar comentant uns i altres, dient, no, aquest any no és una excusa, aquest any, doncs, l'Ivan no participarà. Sí. Suposo que també t'hauran preguntat si era una excusa o no, no?
1: No, aquesta excusa va començar ja fa 3 mesos. I deien, ostres, Ivan, comences d'hora, eh? No, s'ha quedat, no ha quedat amb excusa.
2: Ivan, felicitats per tot el que has aconseguit i que vagi molt bé aquesta selecció catalana i com dius tu, que feu força podis.
1: Doncs espero que sí, aviam què tal va.
0: Malgrat no estar competint, Ivan Olego ha viscut d'una manera molt diferent aquesta 32a edició del descens de Sant Andreu de Barca, però també implicat al màxim com a seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme, que per cert ha obtingut grans resultats en aquest descens de Sant Andreu de la Barca en aquest campionat d'Espanya.
2: Entre les joves promeses del descens de Sant Andreu de la Barca trobem Adrià Casas, de 14 anys, és el 7 que practica el descens, també el BMX. Adrià, com veus aquest cap de setmana aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest descens, que també és campionat d'Espanya?
3: Molt bé, és un circuit molt xulo, molt de fang, és veritat, perquè el temps ens està acompanyant, però el ser campionat d'Espanya és una prova molt especial.
2: Més pressió el fet que sigui campionat d'Espanya o ja estàs acostumat ja a participar en campionats?
3: Bueno, al final en totes les curses tens la pressió, ho vols fer bé i tal, però és, en aquesta es suma un punt de vols ser el campió d'Espanya.
2: Tens 14 anys, des del 7, que ja practiques el descens.
3: Sí, així és. Vaig començar sobretot al BMX, els dijous i dimarts entrenant amb l'Ivan al circuit i de mentre pues, practico la modalitat de descens.
2: De fet, sou molts, no?, que ho veu començar amb BMX i després us heu passat al descens.
3: Sí, molt. El meu company, el Ricard, el Julián, som molta gent que entrenem al BMX i ens ho passem molt bé, també, i és molt xulo.
2: Per tu el descens, què és? Què sents quan fas aquestes baixades amb circuits com, per exemple, el de Sant Andreu de la Barca?
3: Pues, per mi és tot el descens, la veritat. Jo ho visc molt bé, em sento superbé mentre baixo i és molt especial.
2: Del circuit d'aquest any, molt de fang per les pluges d'aquests dies. Demà el circuit, creus que també el trobarem igual?
3: Sí, a més, no para plou, ara no plou, i això farà que el fang es mantingui i a la final serà molt, molt interessant.
2: Bé, vosaltres esteu acostumats a córrer en diferents condicions meteorològiques, eh?
3: Sí, a més, aquí a Sant Andreu ja portem
2: 3 anys o 4
3: que ja no para de ploure, ja som professionals del fang.
2: Ets de Sant Andreu de la Barca, per tant, córrer a Sant Andreu de la Barca, això és especial, no? No sé si quan vas baixant en aquest descens vas escoltant doncs, els ànims del públic.
3: Sí, sempre es nota que estàs amb la teva gent i més ànims, és tot més, molt més especial.
2: Aquí tenim el Germán Jorba, el Pasqual Canals, Ivan Olego, algun consell que t'hagin donat?
3: Bueno, al final córrer a mi sempre és una motivació i sobretot em diuen que m'ho passi bé, que apreti i que no toqui els frenos.
0: I a Sant Andreu de la Barca també tenim altres campions. Són els germans Jorba, coneguts també com a Jorba Brothers. També vam tenir una ocasió durant el cap de setmana de descens de Sant Andreu de la Barca per compartir una estona a través de Ràdio Sant Andreu amb els 4 germans Jorba. El descens de Sant Andreu de la Barca no es podria entendre sense una de les seves famílies més emblemàtiques. Els germans Jorba, Ferran, Ignasi, Pau i Guillem Jorba formen part del conegut Jorba Brothers, 4 riders del municipi que competeixen junts en una prova que consideren gairebé casa seva. Els 4 participen un any més a la 32a edició del descens de Sant Andreu de la Barca, una cita especial pel descens estatal i també per ells mateixos, ja que formen part activa tant de la competició com de l'organització. Després de les primeres baixades d'entrenament, els germans coincideixen a comentar que el circuit enguany està exigent. La pluja dels darrers dies ha deixat el terreny lent i físicament molt dur.
4: Bé, Jordi, aquí estem, un any més, disfrutant del circuit. Està una mica lent, està una mica difícil, però bueno, a poc a poc vas afant el ritme, vas tenint les línies més clares i aviam si ara a la segona tanda d'entrenament ja podem fer algun crono i fotre una mica de gas.
5: Jo la veritat que estic cansat. Està molt dur, si vols allò apretar una mica has de pedalar la sortida de cada curva, És una sèrie constant de 2 minuts, super explosiu i això, molt lent, costa molt que la bici corri, que les rodes girin, però bueno, està per tothom igual, vull dir que hem vingut aquí a patir i a fotre gas.
0: Sí, us veig encara de cansats, eh?
6: Sí, sí, Jordi, com ha dit l'Ignasi i el Ferran, està delicat el tema, però bueno, aviam si ara al migdia, com que jo soc el jefe de circuit també, ens tocarà agafar la pala i fer 4 retocs a veure qui la part final i a part dalt, si podem arreglar una mica, i si no ens plou, jo crec que per demà a la final tindrem un circuit molt, molt guapo i podem disputar la final amb les màximes condicions i disfrutant del descens, que és el que hem vingut.
7: Sí, com comenten una mica, això està bastant dur i físic. Aquest any hem fet una zona d'arribada nova aquí, uns salts nous, amb molta il·lusió. Vam estar treballant aquí aquestes setmanes. Per mala pata ha plogut i ha quedat molt tou. Ara mirarem, com deia el Pau, de fer algun inventillo, a veure si podem fer a completar l'entreno aquí amb les pales i acabar-ho de deixar una mica més compactat. I el rest del circuit, doncs, com sempre, tècnic i a tope.
0: El vostre cas, del germà Jorba, jo crec que és... deu ser únic, no?, de 4 germans que competiu. Hem entrevistat avui a germanes, no?, les Menéndez, també les Zamora, però dels Jorbes sou 4, els 4 competiu, i a més els 4 amb el mateix equip.
4: Sí, jo crec que, bueno, és algo potser habitual, entre cometes, de que els germans corrin potser 4, no és tan habitual, però sí que, jo què sé, en bici hi havia els Atherton, que eren 3 germans, o si pensem en motos, doncs els Márquez, jo què sé, hi ha molts exemples, no? Però és veritat, Jordi, que 4 germans és alguna mica excepcional.
0: Teniu la vostra pròpia marca, que és el Jorba Brothers, no?
5: Sí, sí, sí, almenys ja que som 4, doncs anem una mica, fem bulto, i entre tots, doncs mira, podem fer un equipillo, o sigui que sí, sí, intentem fer una mica això de comunitat i de patxoca.
0: Pau, amb 3 germans, tu que ets el 4, no? T'havies de dedicar al descens també, no?
6: Sí, sí, com sempre em toca dir que no podia fer futbol, em va tocar fer bici i moto i rodes, o sigui que, bueno, encantat, però bueno, qui sap si el Guillem que has començat ballet, potser estaríem ara a la competició de ballet.
0: Entre vosaltres, competiu entre vosaltres o no?
7: No, al final sí que potser a les èpoques així més en sèrio el Ferran va anar un pèl més ràpid i era una mica el rider a batre, però ara amb la fase que estem, jo crec que estem disfrutant i passant-ho bé. I el més curiós del que dèiem ara potser és que el nostre pare de bicis i motos, zero, eh? No és que per dir ens fiqués les motos o les bicis a sobre, no, no, no tenien ni idea. I ha sigut una història que això, ens vam aquí liar amb el Santi Moreno a fer BMX, per casualitat de la vida, i hem acabat liat dels quarts en bici, el pare i la mare també al motoclub, així que ha sigut una història una mica diferent de l'habitual.
0: Bueno, de fet, el teu pare sent la veu del descens en els darrers anys i, a més, formant part de la Federació Catalana de Ciclisme. Vull dir que vosaltres heu estat al revés del que és habitual, no?, que els pares inculquen aquest esport als fills.

0: sobretot en aquest cas la cursa, però és un event que aglomera associacions de tot el poble, que hi ha gent que no veus en tot l'any i que de sobte el dissabte del descens apareixen aquí i hòstia, com t'has enterat o què vens a fer, i ells ja saben el que han de fer, apareixen aquí, fan la seva missió i diumenge desapareixen un altre cop, però l'any següent hi són. Llavors jo crec que això és molt maco d'aquest event, que és tot entre nosaltres, ningú veu un duro, i jo crec que és el secret de que aquesta cursa sigui tan xula, doncs per això.
1: Bueno, sumant-me a les paraules dels germans, a part d'això jo crec que és una via escape, vull dir, al final agafes la bici, ja sigui entre setmana, te'n vas por ahí i no has de pensar en res, sinó és el freno i pedalar. I també jo crec que a l'esport en general és una bona manera de refrescar-te, anar a la feina, a treballar, a estudiar, el que sigui, fresc i pues, amb ganes de que arribi el cap de setmana i poder anar a por ahí amb bici, amb els amics i passar-ho bé, sobretot.
2: Sí, potser s'ha entrat més a la carrera, el tema del descens, ostres, jo crec que és un, com deia l'Ignasi, potser som el club o la carrera que muntem de forma d'aficionats, no som una empresa, som un club i ho muntem per amor a l'arte, i crec que això és el més maco. Avui en dia és molt complicat que la gent s'involucri a fer coses sense cap retorn econòmic, llavors crec que és l'essència de Sant Andreu, crec que és el més bonic i crec que és el que ens fa que ho disfrutem com ho disfrutem tots plegats, que no és una feina, és venir i ens ho passem bé amb els amics.
3: I els germans Jorba van continuar donant guerra en el descens de Sant Andreu de la Barca. En Guillem Jorba va ser campió a la categoria Master 30. Pel que fa al seu germà Ignasi Jorba, cinquè a la categoria Elite. Desena posició per Pau Jorba a la categoria Elite. I onzena posició Ferran Jorba a la categoria Elite. Tots quatre representant el motoclub a Sant Andreu, com no podia ser d'una altra manera. La Federació Catalana i Espanyola de Ciclisme han destacat a Sant Andreu de la Barca com a referent estatal del descens. I és que el Campionat d'Espanya de descens disputat aquest cap de setmana a Sant Andreu de la Barca ha tornat a confirmar Sant Andreu de la Barca com un dels grans referents d'aquesta disciplina a nivell estatal. Així ho han destacat Carles Ferrer Joanola, president de la Federació Catalana de Ciclisme, i Joaquim Vilaplana, president de la Comissió Tècnica de BTT de la Federació Espanyola de Ciclisme, durant la seva visita a la prova esportiva, al descens i al campionat d'Espanya, i en declaracions a Ràdio Sant Andreu.
4: Doncs ja és habitual que cada any es visqui de forma molt intensa, faci el temps que faci, i a més la competició doncs és molt disputada, com sempre. Aquest any, a més, s'afegeix el fet de que sigui campionat d'Espanya. Això li dona un plus, perquè molts corredors i corredores venen aquí per aconseguir punts importants per a les competicions internacionals. Per tant, èxit assegurat, faci el temps que faci.
3: Sant Andreu de la Barca sempre és una ciutat important en el món de la bicicleta.
4: És un referent a l'hora d'establir calendaris, i ara parlo a nivell estatal, a nivell espanyol. Sant Andreu sempre hi és, sigui Copa Espanya o no, i en aquest cas era una ferma candidata a organitzar aquest campionat, i és una realitat. És un referent, ja dic, com a instal·lació esportiva per fer descens, i sempre venen aquí els millors, com no pot ser d'una altra manera.
3: Aquest any 300 inscrits, el màxim que es podia permetre des de l'organització, però com sempre, corredors, riders de molt de nivell.
5: Sí, això demostra justament el que comentàvem, no? Que Sant Andreu és un referent a nivell de descens. També és veritat, doncs, que s'ha hagut de deixar gent fora. És una qüestió simplement d'organització per donar una viabilitat, diguem, a la prova com Déu mana, i no s'ha pogut ampliar més, en aquest cas, el volum de participació, no? Però, com dèiem, doncs, és un referent. Això demostra, doncs, que hi ha molts de ciclistes i molts de riders, doncs, que volen venir a competir, i Sant Andreu, per tant, doncs, és una aposta, doncs, de cares a fer la prova.
3: Tenim la categoria Elite, que hem vingut els millors, però també tenim altres categories inferiors, cadet, júnior, que també pugen ben fort, eh?
5: Sí, sí, i justament aquest any també s'inaugura, doncs, la categoria infantil, que és la primera vegada que competeixen en un campionat d'Espanya. És una aposta perquè justament també es fa un treball molt, molt important a nivell d'escoles. Motoclub Sant Andreu, doncs, també té l'escola de descens, amb un referent com pot ser l'Ivan Olego, doncs, que també sempre ha estat, doncs, a dintre dels campionats, i ha sigut un corredor que sempre, doncs, ha demostrat el seu nivell, i evidentment, doncs, això, doncs, és una aposta de cares a la base per treballar i per seguir treballant, doncs, perquè vagin apareixent, doncs, nous ciclistes.
3: I avui, que és el Dia Internacional de la Dona, fet èmfasis aquest any sobretot en la participació femenina del descens, cada vegada veiem més corredores que hi participen.
4: Doncs sí, és veritat, la participació femenina cada vegada augmenta, i també és cert que

0: augmentar per la base, per què? Perquè tenim referents al descens, avui mateix ho hem pogut veure amb la Pomés, que la Pomés ha fet una gran baixada, i això sempre és important. L'any passat recordo que la Molina ja es va donar aquesta circumstància, van sortir noies fent una gran actuació, tant al Campionat d'Espanya com el de Catalunya, com el d'Europa, que va coincidir que vam tenir la Molina, i això és molt important. Les escoles, com pot ser l'escola d'aquí Sant Andreu, per elles és important que les nenes vegin que hi ha referents en el món del descens femení.
1: Referències i sobretot en bon temps, que també fan.
2: Molt bon temps, i la veritat és que, bueno, al final són gent que han anat millorant molt la seva tècnica, el seu nivell de baixada, i tot això doncs fa que a poc vagi millorant, no? I amb l'aspecte femení, doncs sí, hi ha un creixement a nivell de totes les disciplines de ciclisme, però sí que és cert, doncs, també que en el descens, doncs, com dèiem abans, no? Hi ha d'haver-hi uns referents, i això és important, doncs, perquè aquestes nenes, doncs, vagin pujant i vagin creixent i vagin aprenent, doncs, també a participar, doncs, a les curses.
1: Un gran referent ha estat Ivan Oulego, aquest any no ha pogut córrer aquesta cursa per una lesió, ha corregut 31 de les 32, però sí que ha estat present des de la barrera com a seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme.
2: Sí, sí, justament, doncs, ell és el seleccionador català actualment, juntament amb la resta de la comissió, doncs, han portat, doncs, aquí els millors corredors ciclistes que considerem, doncs, que podien participar avui en aquest descens. I també aquest any s'ha fet excepcionalment, doncs, la participació dels corredors màster, no?, que també han pogut portar, doncs, el seu mallot de la Federació Catalana de Ciclisme per poder, doncs, ampliar una miqueta la participació de la federació, i més amb una cursa que fèiem a casa, no?
1: No sé si esteu pensant si Sant Andreu tornarà a acollir un campionat d'Espanya, o de moment encara és d'hora per parlar.
0: Bé, jo estic segur que hi tornarà a haver-hi aquí un campionat d'Espanya, i també estic segur que l'any que ve es faran grans coses. 50 anys ja del Motoclub Sant Andreu, i tots ho esperem, i jo crec que la prova pot estar marcada dins d'una Copa Espanya quasi bé amb tota seguretat, i que a nivell autonòmic també aquí es farà una gran competició, i com ve sent habitual els últims anys, el BMX també, estem parlant avui de descens, però el BMX també és referent aquí Sant Andreu, i estic convençut que es faran grans coses pel cinquantenari.
1: Gràcies. Sant Andreu de la Barca, referència pel que fa al descens i també pel que fa al BMX, no només a nivell català, sinó també a nivell espanyol. De fet, Sant Andreu de la Barca ha acollit aquest campionat d'Espanya de descens. N'hem fet referència i també n'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet, també amb el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril i també amb un dels clàssics del Motoclub Sant Andreu, que aviat complirà 50 anys aquesta entitat esportiva. N'hem parlat també amb Lluís Oulego.
3: El temps no ha pogut, amb lo important que és aquesta prova per la ciutat i per l'entitat, pel motoclub, que és qui organitza i, diguéssim, hi posa tot el valor. Nosaltres crec que com a ciutat hem assumit els reptes que buscàvem, que és que Sant Andreu de la Barca pogués tenir esdeveniments importantíssims com és un campionat estatal, i que la gent utilitzés també a Sant Andreu de la Barca com un referent, i jo crec que és el cas, i no només aquest any, ho ha estat durant molts anys i és durant molts anys del ciclisme. I comentant-ho amb l'entitat, m'explicaven que gairebé s'han quedat 150 persones en llista d'espera, diguéssim, per entrar en aquesta competició. Però és que quan analitzes la resta de competicions, com pot ser la Molina, quan es fan els campionats d'Espanya allà a la Molina, doncs hi ha 200 participants. Aquí a Sant Andreu ja hem tancat amb 300. Per tant, jo crec que tenim i som un referent al nostre país del descens, i jo crec que és un exemple. I avui el que tenim aquí, jo crec que és a la cuna, Sant Andreu de la Barca, a la cuna del descens a nivell estatal, no? I molt contents, la veritat, molt contents en tot, en la participació, en l'organització, en el funcionament de tot, i tot i el temps, jo crec que està sent tot un gran èxit.
1: De fet, parlant amb la Federació Catalana de Ciclisme i també la Federació Espanyola de Ciclisme, destacaven això, Sant Andreu de la Barca, una ciutat referent a les dues rodes, i ara no només per l'entitat del motoclub, que està a punt de fer 50 anys d'història, sinó en corredors que han sorgit aquí, la gran llegenda com és Ivan Oulego, però tindrem a Germán Jorba, Pasqual Canals, etc, etc. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Esports, com està vivint avui aquest dia?
4: Doncs supercontent, un orgull veure que malgrat no està acompanyant el temps, les famílies, els esportistes, evidentment, però també tota la gent que s'apropa aquí a Sant Andreu de la Barca en el descens, doncs hi és aquí present, gaudint d'aquest moment. En aquests moments ara, bueno, no plou, no? Però sempre ha estat amenaçant tot el cap de setmana, i ha plogut estones. La pista està espectacular, cal dir-ho, perquè malgrat que sigui una miqueta més lenta, probablement, perquè està més enfangada, sí que li dona un to superxulo el fet de poder competir amb tot aquest fang, no? I encara té més mèrit, no?, la tècnica de com s'arrisquen i com baixen amb aquesta velocitat, no?, les esportistes i esportistes, i, per tant, un èxit i 32a edició, no?, del descens a Sant Andreu de la Barca, que això no tothom ho pot dir.
1: No tothom ho pot dir. Aquí l'entitat Motoclub Sant Andreu a punt de fer 50 anys d'història, 32a edició del descens, avui campionat d'Espanya. Estem amb Lluís Aulego. Lluís, avui més tranquil que altres dies?
5: Bueno, sí, avui és un dia, una vegada que arrenques, dius, bueno, ja no podem fer res, no? Plogui, faci sol, el que sigui, pues bueno, és el dia, una vegada que s'ha arrencat ja estàs més tranquil. Més tranquil relatiu, perquè ja estem pensant en coses que també al final has de recollir i s'han de fer, no? Però bueno, sí, verdaderament estàs tranquil.
1: Els de casa no fallen, eh? Pasqual Canals, Guillem Jorba...
5: Bueno, de moment tenim dos campionats d'Espanya en categoria elit. També tenim possibilitat, no?, amb el Ferran i l'Ignasi. Però bueno, segurament sigui una mica més complicat. I després, per un altre costat, pues, per la part que ens toca, vull dir que hi ha... no són de casa, però són de la selecció que les porta l'Ivan i també al final també és una satisfacció.
1: Satisfet, no, Lluís, del cap de setmana?
5: Bueno, molt satisfet, vull dir, molt cansats. N'hi han que estaran més que nosaltres, o que jo concretament, però al final jo penso que és per estar content, vull dir, amb tot el dia que hem tingut, bueno, el cap de setmana de pluges i el temps que no ens ha ajudat gens, tenim molt de públic, hem tingut... Bueno, jo crec que és per estar content.
1: Felicitats.
5: Gràcies.
1: Amb una gran participació, un alt nivell esportiu i una resposta molt positiva per part del públic, malgrat el temps, el descens de Sant Andreu de la Barca ha tornat a demostrar que és una de les cites imprescindibles del descens a nivell estatal i que el municipi continua sent un dels grans referents d'aquesta disciplina. Tota la informació disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, a més de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Un any més, Ràdio Sant Andreu, amb el descens de Sant Andreu de la Barca, enguany, Campionat d'Espanya de descens.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I avui, en el Via Directe d'estiu, recuperem la darrera entrevista que manteníem amb l'alcalde Marc Giribet. Ja sabeu que durant tota aquesta temporada hem anat realitzant entrevistes mensuals per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista que escoltem és la corresponent al mes de juliol. Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut diguéssim posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions doncs que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne. I jo crec que ara ja mica en mica ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura o el que portem de legislatura amb un titular, quin seria aquest titular?
2: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
1: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
2: Doncs aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
1: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
2: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat doncs molt real i molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació, i jo crec que això ha estat cabdal.
1: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat. De fet, n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensual. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies, ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
2: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un pla de barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris. Jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu a la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
1: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona la totalitat, els 16,7 milions d'euros.
2: O no.
1: O finalment ho desestima. Si parlem de timing, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
2: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, i ara, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
1: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
2: perquè
1: pot ampliar.
2: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic i, per tant, més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys. És una evidència, una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no?, perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no?, en el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble per al nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
1: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom, per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, sí, les persones no. Les entitats no són res i no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant, desgraciadament, durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
2: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirem si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat. Viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria. Hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors, veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements, a vegades, poden, en algunes persones, generar sentiments d'inseguretat. I jo penso que aquí, en aquest sentit, hem millorat molt. O sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica a l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
1: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
2: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant, això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
2: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat, i això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant, han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final, la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això, jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat, en aquest sentit, poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat, però que l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, m'he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts, i després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
2: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari. I si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
2: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present i crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions i, per tant, que el govern retri compte, no?, de la seva acció. I, per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant. I jo crec que, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de transparència, ho hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia, el govern de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
2: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
2: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu i, per tant, que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que n'en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu a la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà a la reelecció?
2: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes i il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt. Però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria, evidentment, també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte. Però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento, diguéssim, molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
2: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
2: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot, doncs, això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca. En aquests moments és un Sant Andreuenc més.
2: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major. Vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflexe del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda que la Festa Major, doncs, funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
2: Miri, doncs aquest és un gran element doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
2: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: L'Institut Montserrat Roig es va coronar el passat mes de maig campió de Catalunya de robòtica a les categories sènior i d'adults. L'equip de robòtica de l'Institut Montserrat Roig va aconseguir una fita històrica en proclamar-se campió de la Catalunya en la competició Apertix a les categories sènior i adults, després d'una trajectòria impecable que va començar amb la victòria a la fase de Barcelona el passat 16 de maig. Els alumnes van superar amb èxit totes les fases classificatòries fins a arribar a la final catalana, on van obtindre el primer lloc en dues categories. La competició està organitzada per Aperta Robotics, una associació sense ànim de lucre responsable d'Apertix, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. Des de fa 9 anys, aquest certamen reuneix estudiants i aficionats a la tecnologia amb l'objectiu de dissenyar i construir robots capaços de resoldre reptes plantejats per la organització. Per parlar d'aquest premi, parlarem amb Josep Sánchez, del cap del Departament de Tecnologia de l'Institut Montserrat Roig, i també parlarem amb els alumnes que han guanyat aquest premi.
2: Josep, primer de tot, felicitats.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Campions de Barcelona, després campions de Catalunya, de robòtica, dos premis, categoria adult, categoria sènior. Què suposa per vosaltres rebre aquest reconeixement, i després parlarem el per què heu aconseguit aquest reconeixement?
3: Doncs mira, primer de tot és un premi a l'esforç, perquè realment ha estat una odissea, tot el curs fent això, els tres trimestres, i un repte fascinant, realment fascinant, i després molt, molt contents, no sé, molt satisfets, perquè és molt difícil. Una cosa que sembla fàcil, perquè vam guanyar Barcelona, després la final a Catalunya, i sembla fàcil, però realment, si no, no ens van quedar allà amb un infart de tot el que vam patir, va ser molt, molt, no sé si ho repetiria, també t'ho dic, que és molt, molt exigent.
2: Veu participar a la competició Apertix, organitzada per Aperta Robotics, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. De fet, reuneix des de fa molts anys estudiants aficionats a la tecnologia amb un objectiu, que és la de crear robots capaços de superar diferents reptes plantejats per l'organització. Quin era el repte que en aquest cas es plantejava aquest any?
3: Doncs aquest any era reforestar una zona, posar arbres, posar flors, rus d'abelles, fauna, i llavors has de dissenyar els robots per intentar reforestar el màxim possible, no? amb lògica, no? Posar el rus al costat de la flor, la fauna al costat de l'arbre, per unes zones, amb unes marques en colors, bueno, guiar-lo i fer-ho en 2 minuts, el màxim possible en 2 minuts, que és una de les coses que més ens va el repte, no? Fer-ho en tan poc temps, però se'ns van sortir força bé. La veritat és que va ser, ja dic, molt gratificant, perquè aconseguir-ho, l'AIA, per exemple, que ara parlem de la intel·ligència artificial, ens deia que no ho aconseguiríem. Diu, això és molt difícil, no ho fareu, xocaran els robots, quan li van dir que faríem, i al final, mira, ho hem aconseguit.
2: 2 minuts de temps, però si mirem el temps que vosaltres heu dedicat per fer aquests dos robots que tenim aquí a la taula, més que tenim també els premis que heu aconseguit aquí en aquesta taula, d'aquests 2 minuts darrere hi ha molta, molta feina, que no sé si, Josep, l'heu comptabilitzat o ho fareu, però hi ha molta feina darrere, no?
3: Hi ha moltíssima feina, o sigui, les hores les comptarem, perquè farem un vídeo així recordatori, i les comptarem, però centenars d'hores, o sigui, treballant, dic, a les tardes, caps de setmana, en totes les hores possibles, incomptables, literalment incomptables, no. O sigui, per les hores que són, això no està ben pagat, diguem-ho així.
2: Aquí tenim una representació de 5 alumnes, són els 5 que finalment hi van anar?
3: Sí, són els 5 que van participar. Hi ha 6 alumnes més de batxillerat, van repartir el projecte en 2 fases, batxillerat i ESO, i els que van anar són aquests 5 alumnes que tenim aquí, que són els que van representar l'institut.
2: Com vau escollir des de l'institut els alumnes?
3: Doncs mira, el cas de batxillerat era molt fàcil, perquè eren 6 alumnes i per tant eren els 6, i el cas d'aquí eren els alumnes de l'optativa de tercer d'ESO del primer trimestre, que eren els que eren una miqueta més avançats i que tenien una miqueta més de, o no diria interès, sinó, o potser sí, més interès, no? Més que habilitat, perquè al final el compte és que vulguis participar i siguis exigent en la teva feina, i bueno, al final van proposar qui vol ser i al final van sortir ells, i bueno, així va ser el procés, no? Sí, sí, es pensar el mateix.
2: Ara parlarem amb aquests alumnes. Tenim a l'Arnau Medina, a la Màriam Jarboua, a l'Àlex Brau i al Sergi Brau, al Gerard González, que també els tenim avui aquí, i que ens parlaran de la seva experiència. Comencem amb l'Arnau. Arnau, la teva experiència, com ha anat tot plegat des de que veu començar aquest projecte fins que al final teníeu aquests només 2 minuts per a reconseguir el repte?
4: Va ser molt guai. Al principi era una autèntica locura perquè era molt de treball. Al principi el nostre robot era el Gerard i jo, hi van haver errors, ho vam haver d'arreglar, inclús a la competició també hi van haver errors, i però al final ho vam solucionar i vam guanyar.
2: Bueno, assaig-error, no? El mètode científic, no?
4: Sí, clar, sí, sí.
2: Màriam, com has vist tu l'experiència?
5: Bueno, a mi m'ha semblat una gran oportunitat estar en aquest concurs i he après moltes coses, com el treball en equip, i jo vaig tenir, bueno, vam programar el robot jo i el Sergi, i res, doncs, que contenta per haver guanyat en aquest concurs.
2: Ha estat molt complicat, suposo, no?
5: Bueno, sí, però l'hem pogut solucionar entre tots.
2: Sí, t'agraden els reptes?
5: Sí, bueno.
2: Sergi, a la teva experiència, Sergi Brau.
6: Va ser molt divertit perquè vam aprendre moltes coses, com el treball en equip, com ha dit la Màriam, i també vam aprendre sobre la robòtica, i va ser que estàvem tot el moment divertint-nos, i quan fèiem el treball ho fèiem bé, de vegades malament, i ho tornàvem a repetir, i tot això ens va costar una mica, però quan van acabar vam dir: això ha sigut molt fàcil, els altres estaran superavançats i quedarem últims.
2: De fet, Sergi, tu has convertit aquesta experiència i aquest projecte amb el teu germà Àlex.
6: Sí, vam anar a l'optativa junts al segon trimestre, i després vam repetir l'optativa al tercer trimestre amb tot l'equip per fer tot el projecte i per acabar-lo a temps.
2: Àlex, això de treballar amb el teu germà, què?
7: Bé, va estar bastant bé, perquè així vam estar millor, vam parlar, va ser molt divertit tot, perquè al final fer coses amb la família també està bé. I després a la competició també tot va anar bastant bé, tot i que vam tenir que aprendre a fer les coses per nosaltres mateixos, ja que el nostre professor també tenia que estar a les seves coses.
2: Gerard González, avui també aquí present, i a més amb la medalla, lluint medalla, eh?
8: Sí, sí, tot va ser fenomenal. Nosaltres ja ens començaven a conformar amb un quart, un tercer posició, però perquè estàvem veient els nostres rivals i era una miqueta complicat, estàvem molt al nivell, i cada vegada que veiem que van avançant ens posàvem més contents, i quan vam veure que van guanyar va ser perfecte i molt, molt bé.
2: Ja, primer veu guanyar la de Barcelona, no sé si quan veu guanyar Barcelona veu pensar: ostres, potser tenim possibilitats de guanyar la de Catalunya.
8: Sí, sí, perquè vam veure que anàvem perfecte, que tot anava perfecte, posició perfecta, però ja sabien que seria complicat perquè els rivals veurien la nostra estratègia i possiblement l'aplicarien en els seus robots.
2: Per tant, això és com el futbol, no? Veure l'estratègia del rival.
8: Sí, sí, perquè hi ha que utilitzar les estratègies dels rivals, ja que et poden servir, i això pot fer que sigui més complicat fer que l'altre guanyi. Perquè tu ja veus una estratègia que pot ser molt bona i que pot funcionar molt bé, i tu la utilitzes per al teu propi servei.
2: Per tant, Josep, no només és fer el robot, sinó també crear una estratègia per fer possible i finalment aconseguir el repte.
3: Sí, sí, l'estratègia és clau. O sigui, has de fer una estratègia, i de fet nosaltres, no diré cada setmana, però cada 2 o 3 setmanes anàvem canviant l'estratègia. Doncs fem que aquest robot, quan agafi la peça, quan torni agafi una altra, posem 2 pinces en lloc d'una per fer tal. I llavors el que deia el Gerard, que els rivals per la final, o sigui, a la semifinal van fer la màxima puntuació, van fer tot el circuit complet, que això no havia fet ningú, i diria que ni els altres anys ningú ho va fer, però a la final se'ns van copiar estratègies també, i van millorar les seves, perquè hi va haver gent que va fer estratègies superoptimitzades, que són les que deia que eren, per mi eren favorits els altres, però bueno, també van tenir molta sort, s'ha de dir, a la final. Els altres els va fallar un robot, els va caure un arbre, van guanyar per un arbre, o sigui, totes les peces que hi ha allà, un arbre va ser la... i que nosaltres també al final van corregir el programa i ho va fer perfecte. O sigui, va ser també una mica de sort, hem de dir-ho, però bueno, que hasta allà has d'estar, si no estàs no tens cap possibilitat, no?
2: Ja teniu la feina evidentment feta prèviament. Arnau, què és el que ha estat el més fàcil i el més difícil amb tot aquest procés que heu iniciat des de que veu començar a pensar idees a finalment arribar a aquesta final de Catalunya? Què ha estat el més fàcil i el més difícil?
4: El més fàcil ha sigut al principi, perquè era primer anar a una línia, continuar recta, després quan van repetir era més difícil, tenien que seguir la línia, i després allà, clar, com ha dit el Josep, van tenir problemes. Amb tot l'equip ho vam solucionar. Va ser una mica difícil perquè també es donava errors, però al final el treball d'equip ha servit i hem aconseguit arreglar-lo.
2: Maria.
5: Sí? Doncs el més fàcil també era com la pròpia idea, s'anaven provant, i bueno, el més difícil era solucionar a vegades les errades, però res més. No?
2: Sergi?
6: Jo diria que el més fàcil va ser al principi, que teníem tot més fàcil, podíem agafar i podíem fer ja directament el programa, i després va començar a ser difícil fer més retocs, esperar-nos a que passi un robot per no xocar-nos. Després també va ser difícil plantejar l'estratègia que anàvem a utilitzar finalment, i el més difícil de tot va ser mantenir-nos concentrats a la competició per saber que anàvem bé o està allà.
2: Gerard?
8: Bueno, el més fàcil va ser, com diuen la majoria, va ser el principi, perquè ja està, van començar, podíem imaginar una maqueta d'estratègia, però una de les parts més difícils per a mi era quan estaven a competició i ens equivocaven, no deien, tenim una hora, però una hora no és tant, perquè veient totes les hores que teníem darrere, una hora no era res. I era una miqueta complicat arreglar un error, perquè no saps si aquest error, i si tu arregles, crearà un altre error, i pot ser que una hora no sigui molt.
2: Això és pressió, eh?
8: Sí.
2: Àlex?
6: Jo crec que el més fàcil és, bé, com diuen tots, l'inici, perquè l'inici va ser només plantejar una mica l'estratègia, i com estàvem tots, pues, acabàvem de fer el grup i tot això, pues, era només moure robots, però després va començar a complicar-se perquè vam començar a crear les pinces i teníem que ajustar els servos i fer tècniques perquè no es caiguessin, però crec que la part més difícil de totes va ser la competició, estar atents, perquè ja si se t'oblida una cosa pot fer una reacció en cadena, que es borri el codi, que es caigui un arbre, que no posis després una cosa, i aquest atent ja és molt complicat, encara que sembli fàcil.
2: Tenint en compte tot això, és difícil, però vosaltres us voleu dedicar a la robòtica?
4: Jo sí, a la informàtica i això, perquè és el futur de la tecnologia.
5: Sí, jo també, perquè ara és com que està apareixent a dia a dia, no? El necessitarem al futur.
6: Jo sempre he volgut dedicar-me a aquest àmbit i sempre m'ha agradat això, i va ser una oportunitat molt gran entrar a aquesta competició.
8: A mi em sembla que com a segona opció és molt bona idea, perquè a mi m'agradaria fer matemàtiques, però si no, la robòtica és una cosa que pot servir molt per al futur.
6: A mi sempre, jo em vull dedicar professionalment a la robòtica, perquè des de sempre m'ha agradat crear coses, construir, també m'ha agradat molt soldar, i tot això, pues, és el que m'agradaria fer de Mayo.
2: Josep Sánchez, com a cap del Departament de Tecnologia, a escoltar les paraules d'aquests alumnes que es volen dedicar...
3: Molt peloteo, molta pilota aquí. Estan tots aprovats, no fa falta que em feu la pilota, que estan tots aprovats. Bueno, sí que és veritat que és un... Ja no la robòtica, sinó tot el que és tot temes tecnològics, informàtica, com deia l'Arnau, és el futur. Bueno, estarà el futur, ara t'ha d'agradar, o sigui, hi ha moltes més coses. Jo no sóc de que... feu això perquè us ho disfrutareu, gaudireu, no, cadascú de fer el que li agradi, però és una cosa més que la pots disfrutar, encara que sigui de hobby. Va molt bé, no, no per, per fet de saber robòtica, sinó perquè el cervell contínuament has d'estar superant els reptes, no, els inconvenients, com deien ells, no, els problemes, la pressió, i això és una eina per practicar-ho i millorar, no, aquesta habilitat.
2: Aquesta pressió que ara comentes, d'avançar-te també els problemes que pugui haver dintre del projecte, això també, si s'aplica en el dia a dia, també va molt
3: sí,
2: bé,
3: sí,
2: no?
3: Sí, tal qual. O sigui, és així. Són coses que treballàvem, no, a classe, i doncs, si fas això, a la competició pot passar això. Ja no per la competició, perquè pot passar a la vida. O sigui, tu has de tenir en compte quines coses poden passar, no? Quins inconvenients pots trobar, avançar-te una miqueta al problema. O sigui, aquest és l'objectiu, no... I sobretot el treball en equip és clau. O sigui, veure que tu sol és impossible que ho facis, necessites que la gent t'ajudi, i quan hi ha un problema, perquè he tingut problemes, el dia que es va trencar la pinça, jo seguia dient, no em moro d'un infart, i el dia de la competició només començàvem a fer una prova i se'ls va trencar la pinça. Clar, jo no podia ajudar-los amb res, han de ser tots ells els que no et preocupis que la canviem, i ho han fet tots ells. Llavors això és el que, no, el treball en equip i solucionar els problemes, no val pues, no sortir i plorem, no, ho arreglem i solucionem.
2: Hi ha dos premis, eh? Primer premi sènior, són sí. Els alumnes, primer premi d'adult, sí. En aquest cas el premi és teu.
3: Sí, perquè, mira, en principi era anar només als alumnes, però quan recordo estar amb un dinar familiar i els vaig dir, m'ho he passat tan bé, i amb tot el que he après, m'agradaria també participar a mi, i veure que hi vaig participar a l'alumnes, i bueno, l'estratègia era la mateixa, perquè, bueno, una miqueta diferent, potser, però molt semblant,

0: arreglar, provar. També quan van a la tarda van fer moltíssimes proves perquè ho van fer tot perfecte, però després ja hi havia errors. Això no podia passar a la competició i jo em quedo amb l'experiència perquè això pot servir també per a la vida.
1: Mariam, també què et sembla l'experiència com l'Arnau?
2: Bueno, sí, igual, també com l'explicació de l'Arnau i també aquells moments de pressió que hem tingut per les errades que anaven a apareixen en el concurs i amb el plaer que vam quedar tots per haver guanyat cada partit i res més. No.
1: Sergi?
3: Doncs jo també em quedo amb l'experiència perquè va ser inolvidable. Va ser molt bonic saber que havíem guanyat i també em quedo amb el que he après a treballar en equip, també a fer cas al professor i que sempre té la raó, bueno, no sempre, però
1: la majoria també, de vegades
3: sí, la majoria. I també m'ha agradat molt aprendre sobre la robòtica, muntar els robots i bueno, també socialitzar amb els companys que també són els meus amics, però conèixer-los millor.
1: Gerard?
4: Jo em quedo amb l'experiència i també amb tot el que he aprengut a fer l'equip amb els altres, a treballar en equip, també a mai rendir-se, perquè aunque te equivoquis encara pots millorar millor el que estaves fent i l'aventura ha sigut tot perfecta i acabar sent amb la victòria dels dos campionats.
1: Àlex?
3: Jo em quedo amb la experiència, però també crec que és molt important tot el que hem après, que hem de fer, que hem de parar de fer, que ens hem de concentrar i tot això sí que crec que és molt important i ja està.
1: Doncs felicitats per la part que us toca i per haver portat el nom de Sant Andreu de la Barca i de l'Institut Montserrat Roig amb aquests premis, Premi de Barcelona i després el de Catalunya. Gràcies.
5: Vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar a la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comença a anar a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per

0: vía telefònica o potser per un email, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi allà, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook o... Que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això... Però, clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
1: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon?
0: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
1: Tenim el correu electrònic,
0: que és saludpublica@sabarca.cat.
1: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
0: Exacte.
1: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
0: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
1: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
0: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir, ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
1: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
0: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
1: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
0: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
1: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
0: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
1: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
0: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, tant nosaltres com, per exemple, als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
1: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
0: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu, però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats, perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix: menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
1: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
0: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
1: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
0: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
1: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
0: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons i els mitjans.
1: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
0: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607 700 012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Sí que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
1: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu: paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt final d'aquesta edició d'aquest Via Directe d'estiu, on estem recopilant reportatges i entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada en el Via Directe.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan en recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com el saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere del saurís i d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
2: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que m'encarrega les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols, i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda, fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Clar, jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se'n va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, movent el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en que amb els dits no estigués forçant el moviment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava de donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer. Jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
1: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi?
3: Va. Ep.
1: Què? Què fas? Què fas? Què fas?
3: Perdó.
1: Què fas?
3: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
1: Havíem quedat aquesta hora.
3: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava un taladro. Bueno.
1: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Trobaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
3: El temo.
1: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
3: Antenes és un receptor. No sé. Jo ho estava provant. Perquè jo he sentit a dir molta gent que, com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No.
1: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet, ell ho diu, no? Que no, ell no creu, no és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
3: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs. i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb preses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
1: A veure.
3: Fa un temps. Sí. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny amb un sacarral, i vull trobar l'aigua. I a veure si tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Mm-hmm. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, sí, perquè més endavant, no sé.
1: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no?, diguem.
3: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
1: Veus?
3: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist saurís treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist saurís treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori, que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, ho has de baixar més o menys, però trobes aigua,
1: Clar.
3: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
1: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
3: sí.
1: No?
3: Sí, sí. I mira, et diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua, i això ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
1: Com un riu molt petit, que va ràpid, no?
3: Sí, exacte. Sí. Doncs sí. Un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat, per aquella porositat hi entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. I l'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
1: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
3: No, ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
1: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
3: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, no sé que siguis una gruta, una caverna. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya. No estem foradats com un gruyer nosaltres.
1: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que ho diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
3: és la del saurí.
1: Clar, és la
3: sempre
1: més barata.
3: Sempre és la del saurí. Sí, és la més econòmica.
1: Arriben a una conclusió per a un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
3: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els saurís. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Jo he estat buscant fonts històriques, m'he remuntat a molt de temps, perquè a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores,
1: sobreviure ni que sigui, no?
3: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua, evidentment tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil, tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota que de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster amb un llibre que es diu Cosmografia, el 1550. 1550 hi ha una xilografia allà que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. Ah. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
1: Ah, molt bé.
3: D'acord? Sí, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I Doncs des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, aquesta, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten, doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, i, però, esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no ho oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
1: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de sí. Vaig fixar-me amb els dits que no, sí, sí, no, sí, que sí, no es sí. mogués. Clar, sí, deu sí, tenir sí, un truc molt ben elaborat, també, aquell senyor, no?
3: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, tal, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
1: Però
3: els geòlegs fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Si vols t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
1: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
1: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, eh? Em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula els saurís i Alemanya. Pot ser?
4: Sí, Jordi... Sí, sí, sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema, o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
1: Doncs fem una cosa, Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure com, què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
3: Doncs mira, molt interessant el d'Alemanya, ja ho veuràs.
1: Veurem.
3: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. I ara em diran, veus, per això és el que noten els saurís.
1: Clar, les energies que tu deies, aquest, no?
3: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
1: Per
3: posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa la de dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat. Doncs,
1: si hi ha una massa, no?
3: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
1: Una misèria, no?
3: És tan misèria, sí, sí.
1: Testimonial, allò.
3: Sí, sí, sí, sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme. I fins i tot calor, podria arribar a dir, eh? Magnetisme. L'aigua no és magnètica. L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no s'atrau.
1: No.
3: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu, quan acostes un camp magnètic a l'aigua, l'aigua s'orienta. Es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica. És a dir, no,
1: però igualment,
3: controlament.
1: Perdona, a simple vista i efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa, és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra,
1: sí,
3: que corre
1: filó,
3: tant, sí. Si aquest filó, no, és allò, és, hem imaginar, roca empapada d'aigua. Uh-huh. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba. És igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
1: Aviam.
3: A dins de la roca? Atenció, eh? Dins de sorra fina, si trobem aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
1: Caram, és quina dir... cara de velocitat els àtoms d'aigua.
3: Pràcticament, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
1: Mare imagina't. Déu, clar. Sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Per posar-te un exemple, a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
1: Aviam.
3: De quan va ploure a l'època romana.
1: Buah, imagina't.
3: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra. Eh?
1: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
3: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
1: Que és porosa ser. i que sí, hi ha l'aigua que s'ha mullat per dintre i aquella aigua poc o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no? Mira, a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
3: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors als geòlegs, és a dir, punxem uns claus a terra, amb uns fils conductors, i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
1: Està clar, perquè és molt imperceptible.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís, i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara. Home, què ens has de dir dels alemanys?
4: Bé, és que clar, sempre una prèvia, és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això. Llavors, dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa, perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. Altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes... O sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés, i això és un, diguem, un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
1: Com una sessió de control al govern, d'aquestes que es tiren els plats pel cap. Sí, sí. Però, clar, per carta, de fet, és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi.
4: Sí.
1: Avorridor, però bueno, en fi. Va, digues.
4: I això, com us deia, acabes molt a Alemanya. I em pensava avui... Potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema del Saurís perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
1: Fons públics, això?
4: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses de a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
1: En fi, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que, va, tira.
4: Bueno, no sé, ja en parlarem, no sé. Bueno. Un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se'n una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això del Saurís i de la radiestèsia, ell va dir que donaria 10.000 dòlars a qualsevol que li demostrés aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
1: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
4: Sí, sí, sí. I, lamentablement, la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
3: La Societat Parapsicològica?
4: Sí.
3: Carai, per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
4: Bé, perquè, mira, suposo que passaven per allà i van dir... Però clar, bueno.
1: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia, i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat en desmuntar aquest tipus de mites, i de fet va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, disculpa, Albert, digues.
4: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, si, escolta, la Societat Parapsicològica, òbviament aquesta gent no tenien un... Vull dir, no va ser gent poc seriosa... Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic... Recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen del saurís perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
1: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era genuïn,
4: sí, sí, sí. I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li amb 400.000 marcs, que el canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara avui en dia quan seria, suposo que bastanta més pasta. Doncs, bueno,
1: 250.000 euros, 250.000
4: euros dels anys 80. O sigui,
1: mira.
4: Munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
1: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules. Eh?
4: Perquè, sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
1: A veure, per on ens, cap on ens porta tot això?
4: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls... en pobles rurals, una estructura així, sí, grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció, i que a més podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que de forma ràpida tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, al costat del graner, i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Si el senyor...
1: 500 saurís en un lloc...
4: Sí, sí, sí.
1: A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
4: Sí, sí,
1: molt
4: sí,
1: bé.
4: 500 saurís...
1: Quines dates era això? Ho tens
4: 1987-1988. Va estar dos anys fent l'estudi. O sigui, dos anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
1: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya es tornava a reunificar, estava passant
4: mentre això,
1: passava, eh?
4: Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils.
1: I uns senyors allà anar cobrant de
4: l'estat. Amb una mena d'alberg ple de saurís, que els anava fent passar, va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels saurís dins de la segona planta del graner, i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor... Saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner, anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I, a partir d'aquí, anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
1: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, és una cosa doncs aleatòria, no?
4: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
1: Home, s'ho van currar, o sigui, aquí hi ha un... Home, ja que hi ha caler públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va treballar.
4: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes.
1: Ai.
4: I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
1: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
4: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
3: Bueno, mira, va
4: sí, diu, bueno, se'ls queda 500, també... els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que jo he vist que funcionen.
1: Funciona.
4: Cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43... va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
1: Molt bé. O sigui, de 500...
4: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
1: Passa alguna
4: cosa. Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
1: I no tens les dades del percentatge de certs, tampoc, d'aquests 6,
4: sí, sí,
1: no?
4: Sí, sí,
1: sí. Ah, sí? I... A veure, anem al tema.
4: I encara arribes a més tristor. Perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
1: Ah, ostres, per això.
4: Llavors, clar, la cosa no...
1: Li supera l'error estadístic, això.
4: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia... aquest fenomen, perquè hi havia 6 persones de 500, que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar, un parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una baralla, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè bàsicament havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè... Sí,
1: i es va enfadar.
4: Exactament, la frase d'Enright en el seu article de rèplica, dient això és un fallo, però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
1: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
4: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi. Cosa...
1: O sigui, però esclar, o sigui, vol dir que l'experimentador... Veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
4: No, ell anava per la línia de gràcies per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els saurís. I Enray li anava dient, no, però és que... Però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya, que van ser invertits en això. Després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
1: Baralla epistolar, èpica. Escolta,
3: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori. Van posar el sobris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori des que ells no coneixien, i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
1: Que segurament aquests sis que deia l'Albert, no? Devien anar una mica sí, per aquí. No? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i doncs, els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els saurís també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
3: I tant.
1: Digues, a veure, doncs, què fan?
3: Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista perquè vegis què poden arribar a detectar.
1: A veure, sorprèn-nos.
3: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que dèiem, vetes entrecomillades,
1: Sí.
3: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli i gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades, conduccions. Metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica, ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
1: Això, sí. Tresors, Això és el que interessa.
3: Sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això d'energia vital... Poden detectar, poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
1: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve
3: el cap? Varetes i pèndols, varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. No estic segur.
1: Està tot allà mateix, O sigui, tot són coses d'energies i...
3: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit a dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
1: Sí, una mica, potser.
3: En diríem allò com el Feng Shui.
1: Sí, això es necessita parlar, però es barreja tot una mica,
3: Sí, són capaços de dir-te, és que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això doncs malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3... i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el saurí. És un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
1: Sí, que és com una cosa tu ho has dit,
3: i que està
1: molt
3: respectat.
1: Del territori. Sí,
3: molt del territori, exacte. Sí. Mira, titulars. La troballa d'un saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres. Ostres, el Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
1: Una veta d'aigua.
3: Atenció, Catalunya Ràdio. Un saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau, impressionant,
1: Déu-n'hi-do,
3: realment, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El saurí era un saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya del Forja a davant seu, va fer manar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forar d'aquí. Va enfordar i va sortir tota aquesta aigua.
1: Això és quasi d'online,
3: Sí, tant. Saps què va fer? A més, va dir, i a més a més no us cobraré res.
1: Mira'l.
3: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
1: A veure, explica.
3: Que l'aigua no era potable.
1: Ah.
3: Estava salada. Fixa. És a dir, no servia per res. No servia per res.
1: Bueno, però l'aigua la va detectar.
3: Sí. Bueno, la va detectar. T'explicaré una cosa.
1: A veure.
3: Els geòlegs tenim a la península Ibèrica Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat estan. Ostres, i el mapa és públic, eh? I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa, perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona, però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no, i estan tots mapejats.
1: I aquest hi estava?
3: I aquest hi estava.
1: Ah, amic, per tant...
3: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el fora de cine en aquell lloc. Els alcaldes desconeixen, aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, és sorprenent que vingui un senyor...
1: El comú dels mortals també ho desconeix, efectivament.
3: Sí, per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i dir, si forades 150 metres, trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, és que la informació ja la tenies.
1: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble, en tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
3: Calla, que em guanyaré la vida, així. Oh, una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobra i si no te la trobo no.
1: Bueno, clar, doncs això sembla un mica... no?
3: És un IES, però potser és una mica atzarós. Fem servir l'atzar, és a dir, forada, perquè sé que a Catalunya hi ha aigua. Ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui. Has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
1: Sí.
3: I diversos cossos, eh? En trobes una a 50, l'altra el trobes a 300 i l'altra a 1.500. Però la trobes.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, escolta, això...
3: Sí.
1: Escolta, Albert, els alemanys no hi van tornar.
4: Jo crec que
1: quan
4: es va reunificar Alemanya això decau una mica. No he vist més articles. Jo crec que la batalla... fratricida entre Betz i Enrich va acabar, va eliminar el tema. Després d'allò apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, i també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara, el més recent que he trobat era el 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Betz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
1: Bueno, sí. En fi, no sé. Jordi, digues. És interessant que hi posem aquesta visió... històrica, recent dels experiments, també perquè, home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui. Però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no?, continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix...
3: Exacte.
1: Que coneix els boscos, coneix els camps, coneix... no? I per tant, doncs, bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
3: I la gent que l'ha, vist treballar diu, és que ha trobat aigua. Sí, no, és que no ho dubto. Ja ho he explicat perquè no ho dubto. Sí.
1: És com allò, no? Aquella creença, que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
3: Exactament.
1: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, o no tant, ja ho veiem. A veure... Perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador, conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorró. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
5: Home, jo, com analfabet complet en el tema... Ho trobo estrany. Estrafolari, diguem-ho així.
1: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi entens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
5: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, Doncs jo avui us portaré...
1: Ja hi som.
5: Bueno.
4: No. S'ha de posar sobre la taula, això.
1: Tens raó. És que...
3: Sí.
1: Escolta, no tenim tot el dia, eh? Tu ens has d'explicar això teu, eh? Va, tira.
5: Doncs jo avui us portaré una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Scripps Sims Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que per tant estem buits, no? I que buidem la Terra. No. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui, que sota la Terra...
1: Físicament, no?
5: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia, i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer o volia fer allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
1: Home, clar que sí. Ah. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
5: Clar. Òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Symes no era un home qualsevol, no era un boig qualsevol, sinó que aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana, anomenada els Fox, va fracassar, i per això va decidir dedicar-se, doncs, a difondre les seves idees. I el 10 d'abril...
1: A inventar coses?
5: Sí, bueno, inventar no, a pensar coses.
1: A pensar, sí.
5: Ell mentre anava allà...
1: A teoritzar.
5: Sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril del 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava... així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia. Estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Clip Simmers Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres
4: sí,
5: respectives feines.
4: Eh?
3: No tinc cap estil, no.
4: Només diré que inclou
1: un dia ens ho expliques,
4: inclou cucs i velletes. Un altre dia en parlem.
1: Fem una secció un dia.
5: Doncs en aquest senyor bàsicament, doncs, això va provocar una sèrie de, bàsicament una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
1: No, perquè el tio, perdona, comença fent... O sigui, és una declaració. Declaro que, no?
5: Sí.
1: Ho afirma categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió, aquest senyor?
5: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no ho sé. Però, bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que... Dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra, i va, això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
1: No falla mai. Sempre hi ha gent que s'ha d'anar a l'aventura.
5: Sí.
3: Mira que he demanat jo diners per...

0: el Congrés dels Estats Units i
1: era
0: els...
1: Tintín, diguem.
0: Pues sí, sí, el Tintín americà, diguem, sí.
1: Sí.
0: Sí. Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest. Que s'ha de dir que no va prosperar. No. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
1: Oh,
0: i
1: vaja.
0: Clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que, tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, eh? I van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquests pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós, no? com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra terra.
1: Un predicador.
0: Sí, un predicador, sí, sí, sí, exacte. Per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre... Bàsicament com un color, no? Uns colonos i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
2: Sí.
0: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia... Doncs clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
3: Sí, sí, sí, no té cap falla. Té,
1: molt lògic, té, absolutament, sí, sí, sí. És inapel·lable.
0: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no, no. És que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Clar.
0: I...
1: Tot quadra,
0: eh? I també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Que aquesta ja potser més patinera.
2: Això m'interessa, això m'interessa.
0: Deien que eren respiracions del planeta.
3: Ara
0: la Terra respirava...
3: M'ha desquadrat una mica, això, eh?
0: Suposo que el terrat...
2: Si tu...
0: O sigui, el volcà expira...
2: Mira.
0: No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell i va dir que era aquest senyor bàsicament tenia idees de bombero i que a veure que això no era ciència ni de res, era bàsicament el que ell volia que passés però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir a l'any 1829 i, clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
1: no,
0: que seu...
1: perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
0: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
1: Correcte, està claríssim. Digues.
0: No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè aquell boig que tenen allà,
1: doncs, saber. Ja seria el Pol, sí, sí.
0: Sí. Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria, és més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare, i segurament aquesta història us sona d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització.
1: Sí,
0: perquè un escriptor francès anomenat Jules Verne va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura amb un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra i en el qual doncs, ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i l'argument d'aquest viatge en centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per alguna cosa, de crear un llibre...
3: Home, doncs, i amb una meravellosa adaptació de Jan...
0: La ciència-ficció, podem dir, moderna.
1: No sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat, per tant. Mira, si va servir per això allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs, va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
0: Win-win.
1: Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de...

0: de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això. Gràcies, gràcies Jordi, Albert, Xavi.
1: Gràcies.
0: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves, encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: L'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Clermont.

0: Temps d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclarmonde és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'escena va ser a l'Òpera Còmic de París, un 14 de maig del 1889, per aquestes dates fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, és Clarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències, tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller errant de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades, i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonnich. Per sort, van enregistrar aquest títol i, per això, a dia d'avui podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa, a Esclarmonde per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Boynch.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Golan i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Golan, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Golan.

Esclarmont, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde de Massenet aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Golan, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. Esclar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francès ara vol fer que Golan sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Golan. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Golan. De nou, escoltem les veus de Joan Sadran com Esclarmonde i Jaume Aragall és Golan.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho perd de tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclat Monde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complir oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclat Monde. Així doncs, ara per cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és, doncs, el final feliç de l'òpera Esclat Monde de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera aquí, a la xarxa de comunicació local. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, radioescoltes sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, començarem amb una sardana al mestre Joan Bosch i Serrado, i atès que aquest dissabte és l'aplec de Sant Llorenç d'Hortons, cediré la paraula de presentació al company Martí Auger del programa Esclat de Tenora de Ràdio Vilafant, que ens farà la presentació de la sardana Amics de Sant Llorenç, de Joan Bosch i Serrado.
2: La propera és una estrena que va tindre lloc a Sant Llorenç d'Hortons. És del compositor Joan Bosch i Serrado, el seu títol Amics de Sant Llorenç. L'interpreta la Copla Sant Jordi.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I després d'aquesta versió en directe, enregistrada en directe de la sardana del Mestre Bosch Amics de Sant Llorenç, avui ens acompanyarà una cobla malauradament ja desapareguda, la cobla Cadaqués. Llegiré unes paraules de Joaquim Navarro, president de l'Esbar Lluís Millet, Associació Cultural i Folclòrica, que va escriure en el llibret amb motiu d'aquest enregistrament de l'homenatge de Catalunya al sardanisme dels anys 40 i 50, la següent. Diu així: creiem que cal recordar al món sardanista i a tot Catalunya els moments difícils que visqué la nostra cultura popular, en aquest cas concret el sardanisme dels anys 1940 i 50. La repressió dels vencedors contra el poble català i la seva cultura fou combatuda mitjançant la dansa, sobretot amb la sardana. La joventut i la gent gran omplien els carrers i les places organitzant ballades, vigilats i controlats per les autoridades del règim, bo i expressant així la seva catalanitat pacíficament. Sorgiren de nou les colles sardanistes. Els més atrevits organitzaven concursos de sardanes, algun aplec, tot sempre amb l'autorització de la autoritat competente. Foren moments de contrarrepressió pacífica, però on es demostrava que ballant la nostra dansa nacional, l'esperit de catalanitat existia. Paraules de Joaquim Navarro, president de l'Esbar Lluís Millet. Doncs la primera de les sardanes porta per títol A una terra dansa vella, que és d'Agustí Coí i Grau. Aquesta sardana té lletra i al capdavall del programa la sentirem cantada per el cantant d'aleshores de la cobla Cadaqués, que també era orquestra, Miquel Marilac. Ara, versió cobla de A una terra dansa vella, escrita l'any 2003, d'Agustí Coí i Grau.

Ara ens remuntarem a l'any 1926, atès que el títol de la sardana que ve a continuació és de Narcís Paulís i Vila i porta per títol La Bernadeta de Lourdes. És una sardana, la segona sardana que va escriure el mestre Narcís Paulís, quan només tenia 18 anys. Lògicament, era força abans dels anys 40 i 50, et duc, abans de la trista contesa.

i de l'any 1926, saltem ara al 1945, perquè la Cobla Cadaqués ens oferirà la sardana Marinada. Aquesta sardana s'estrenarà el 1945. El seu autor, Antoni Pérez Moya, fou un excepcional director de masses corals, fundant i dirigint durant molts anys l'Orfeó de Sants de Barcelona. Escriví diverses composicions per a cobla i coral. Aquesta, Marinada, junt amb les sardanes Dintre el bosc i A Montserrat, són les més conegudes i populars, obres que eren molt sovint interpretades com a cloenda de molts concerts. Doncs la Cobla Cadaqués ens ofereix tot seguit una sardana ben coneguda, Marinada, d'Antoni Pérez Moya.

Seguirem ara amb una sardana del mestre Joaquim Serra i Coromines, de l'any 1946, l'Ermita Vella. Vet aquí una meravellosa obra del mestre Joaquim Serra i Coromines. Quina història explica la repressió i malvolença d'algunes persones per tot el que significava d'estima a la terra catalana? Som a l'any 1946 i és convocat a Barcelona un concurs musical de cobla. En Quimet hi envia una obra, el president del jurat és el mestre Toldrà, però el dia que es reuneix el jurat, Toldrà no hi és, i els altres membres rebutgen la sardana de Joaquim Serra. Quan Toldrà ho sap, s'enfada i dimiteix. Lliura les particel·les a Manuel Cubeles, que les fa arribar a la cobla Barcelona, tot dient-los: toqueu això, que és una meravella, i escampeu aquesta música arreu de Catalunya. La sardana s'estrena a la plaça dins els actes de la Festa Major de Castellterçol. El públic l'accepta dedicant un llarg i emotiu aplaudiment al mestre Joaquim Serra, que, emocionat, diu: el poble m'estima. La sardana és d'una sensibilitat, inspiració i qualitat sorprenent, que deixa constància de la categoria del mestre Puig. Conté una enorme alenada musical. Doncs la cobla Cadaqués es disposa a interpretar l'Ermita Vella, de Joaquim Serra i Coromines.

0: escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla Cadaqués, malauradament ja desapareguda fa un bon grapat d'anys, i ara és el torn de la sardana de Josep Tarrides i Barri, La mel als llavis, escrita l'any 1948. En els anys 40-50 sovintejaven les sardanes que les cobles interpretaven en places i carrers compostes pel mestre Tarrides, un compositor de gran qualitat i que ja tenia una gran popularitat, no solament en el camp de la música de cobla, sinó en els ballables. Ell és l'autor del famós pasdoble Isles Canàries, que estrenà la cobla orquestra Els Fatxendes de Sabadell el 1936, essent ell el director. Malgrat les seves incursions en el camp dels ballables, fou sempre un enamorat de la sardana. Fou director, entre d'altres, dels Fatxendes de Sabadell i fundà i dirigí la cobla llevantina de Calella de la Costa. Escrigué un total de 111 sardanes i és remarcable destacar aquesta xifra, ja que per qüestions de feina residí molt de temps a Madrid, des d'on feia i enviava les seves composicions. Aquesta sardana, La mel als llavis, va estar un temps prohibida, puix hi ha un compàs i mig extret de la Santa Espina.

aquell mateix any, 1948, un altre compositor, Antoni Carceller i Tosca, va compondre la sardana És la Moreneta, que s'estrenà el 1950 i significà un cant a la llibertat. El mateix Carceller és autor de la lletra. El seu èxit cal anotar-lo a la ràdio, que la popularitzà gràcies a un enregistrament discogràfic amb la Cobla Barcelona i el tenor Gaietà Renom, a més d'una part recitada que efectuà el rapsode Isidre Sola. Era una de les poques coses en català que se sentien a la ràdio en aquells anys i fou radiada milers de vegades per totes les emissores del país. És la Moreneta d'Antoni Carceller.

i de l'any 48 amb Antoni Carceller, saltem a l'any 52, 1952, amb Vicenç Bou i Geli, perquè la Cobla Cadaqués ens oferirà la sardana Pescadors Bons Catalans. Quan Vicenç Bou començava a escriure sardanes, algú les menystingué i Edduc les rebutjà, que errat anava. Vicenç Bou i Geli ha estat la veu del mateix poble que gaudeix dansant i escoltant música nostrada, que ell, si voleu de manera planera, saber plasmar en el pentagrama. La música de Bou, com ens diu Carles Fages de Climent, era senzilleta, espontània, fresca com l'oreig, per això va ser moda entre els reticents qualificar-la de dolenta. Una música simple, eficaç, cantadora, balladora i saltadora. Aquesta sardana, escrita el 1952, és una mica diferent de les altres, sense que hi manqui una melodia correcta i, com sempre, inspirada. Els mateixos curs aboquen unes sonoritats marineres molt curioses i originals. Doncs som-hi, Cobla Cadaqués, amb la sardana de Vicenç Bou, Pescadors Bons Catalans.

Saltem ara a l'any 1957. La Cobla Cadaqués ens oferirà la sardana titulada La Pepa Maca. A finals dels 50, aquesta sardana era escoltada per la ràdio moltes i moltes vegades. Fou realment un èxit esclatant. El seu autor, Jaume Torrents i Gutiérrez de Pando, la va compongué el 1957 i s'enregistrà amb les veus dels tenors Emili Vendrell, pare, i Gaietà Renom, acompanyats d'Orfeó i Cobla. L'acceptació fou total, ja que realment fou un número 1 d'audiència. El seu autor, el mestre Torrents, havia estat violinista de l'orquestra Pau Casals i molt vinculat a Ràdio Barcelona. S'inspirà en la novel·la de l'escriptora Cecília A. Mantua, que publicà aquesta obra el 1954, en la qual ressalta la figura d'una dona, la Pepa Maca, com a exemple de dona de la nostra terra. La sardana s'estrenà exactament el dia 1 de desembre de 1957 davant 18.000 espectadors al Palau Municipal d'Esports de Barcelona amb els solistes Emili Vendrell i Gaietà Renom, l'Orfeó de Ràdio Barcelona, la Cobla Barcelona i l'Orquestra Florida. Doncs Cobla Cadaqués endavant amb la Pepa Maca, de Jaume Torrents i Gutiérrez de Pando.

I acabarem el programa d'avui de la mateixa manera que l'hem començat, i amb la mateixa sardana, a una terra dansa vella, d'Agustí, Cuí i Grau. En aquest cas, la sardana serà cantada per Miquel Malirach, que era el cantant de la Cobla Orquestra Cadaqués en el seu moment. La lletra d'aquesta composició es deu a l'inspiració de la catedràtica de Llengua Catalana i Literatura i escriptora, la doctora Maria Isabel Pijoan i Piques. Doncs amb aquesta sardana cantada, titulada Una terra dansa vella d'Agustí, Cuí i Grau, us diem adeu-siau i que tingueu molt bon cap de setmana sardanista, tenint en compte que dissabte a 6:45 de la tarda tindrem la Cobla Juvenívola de Sabadell aquí a Sant Andreu, amb motiu del Dia Universal de la Sardana. Res més, amics. Adeu-siau a tots.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carril tallat també a la B20, al nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a nus de Llobregat, hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balaf i el Clot Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar, volíem dir, als funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen, l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs comencem amb aquesta música festiva de la Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot a títols. Avui faig trampa. Avui he agafat en manllevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I ja estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn ja ha obert, fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no?, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una farol, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfacanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates als carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major. Aquí a Tarragona, avui no ens busqueu. Busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal, que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim, això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat. Com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt
1: llavors,
0: bé.
1: El pixum ho entenc, vull dir,
0: entens,
1: aquí ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
1: Tant de bo, tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és la única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
1: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui. Bueno, la Fúmiga, ho podríem pillar per aquí. En fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: També poder, sí, l'havia de passar que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot... Bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no. Ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada, tu, no?
1: Jo sí, sobretot on visc, que és que és horrible.
0: Sí?
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo ja no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no, però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els polinitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats... Llavors, les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: És que formes part de la cadena tròfica, de la la biodiversitat del món mundial. Fas un bé comú.
1: Sí. A més, els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Això sí que no ho sabia. un dels perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sí, sempre ens poden deixar a l'Instagram, d'Obert per Vacances, o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696-16-46-65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les, cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu sí. Tota cuca viu, viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
1: Fins després.
0: Ens tenen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres doncs, més lleugers i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que hi està a favor. I avui coneixerem tots els detalls del plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, serem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, a Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tot una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, dues hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I comencem a Girona saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada baixa que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació. I llavors és el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí a comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que té el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard, van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre local. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin a aquest top ball. Sí que és veritat que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimunt. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encaren la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les ventes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector porcí és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, la caiguda, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les ventes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, un munt de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimunt. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DEO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DEO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança a la ciutat vaja en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Aumenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics, els que més creixen, i els productes petrolífers, amb un augment de gairebé 13%, i el mineral del ferro, que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no només afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el Plater que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater, i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances, i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això, i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard, perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes, perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard. Dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa. Dono més temps perquè amplis aquest argument que t'explicaves.
5: cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables. No només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el plàter ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el plàter, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran, perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res, però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el plàter ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
5: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el plàter només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el plàter el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia. Per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori, d'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó, d'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el plàter, aquesta capacitat de generació que el plàter, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el plàter és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el plàter sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Teresa,
0: deixa'm posar...
1: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
0: Deixem-ho posar una mica en context, perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del plàter. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja hem avisat que és això, és un full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el plàter és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
5: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el plàter no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El plàter planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el plàter.
0: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població pot decidir el què.
5: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula, amb el plàter al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el plàter no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
0: Clar, allò de l'autonomia.
5: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
1: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, i avui parlant sobre el plàter, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
5: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
1: Vinga.
5: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
1: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
0: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emun per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
0: Seguim endavant. Seguim endavant ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
6: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma. I per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
7: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports a fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat. I a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics, com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
6: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
7: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que teníem... Sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
6: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
7: Gràcies.
6: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
8: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
6: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
8: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també la nostra societat és molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
6: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
8: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi, en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que veguin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
6: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerussa, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina. Un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria sabut.
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Sí, clar, sentiríem un...
1: Clar, alguna gavina que passa, aquí no la podem sentir...
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs parlant d'aquest festival. Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Mira, l'Albert, ja té veu de conte a contes.
1: És que sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur.
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que hem fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se. Allò podia acabar sent un veritable cuento,
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, segur.
2: De manera que ho hem dit.

0: quan expliques contes a la biblioplatja, la gent et miren a tu. Uh-huh. A tu, a mi, eh? Sí, o a al narrador o narradora que vingui allà. I al cap de 5 minuts ja esclar, ja t'han vist, eh? Ja és avorrit mirar. Però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona, el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs, tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, esclar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
1: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
2: Digues, Núria, i tant.
1: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
0: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
1: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
0: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt. I et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
1: I els petits són més bons receptors que els adults?
0: Els petits, a mi m'agrada més explicar contes a la canalla. Et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no. Amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
1: Sí, anem mirant el mòbil, no? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
0: Sí, o no.
2: Fan veure que et senten.
0: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
2: Fas examen, després.
0: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què, No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolten o no. De seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques... Quan dic molt petita, vull dir 4 anys en avall, De vegades a 5, però de 4 anys en avall, gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten... et mig toquen, i aleshores si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
1: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta,
2: tranquil,
1: què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
0: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, esclar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa. I va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menys per ell, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los. Però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més... No és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina. I això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
2: Tenim res, un poqueta estoneta per acabar, Núria, però una dels actes, de les activitats, derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs...

0: tipus de crits.
1: Sí.
2: M'encanta, m'encanta.
0: T'encanta, veus, com t'ho he dit, ja, ho sabia, ja,
1: sí,
0: ho sabia,
1: sí, sí, no, i té tota la coherència, aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem medint cada crit que es fa.
2: Mm-hmm. Que xulo.
1: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
0: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
2: M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. No em deixen, no em deixen, que diu que patiré el micro. No ho fem.
0: Per ràdio és una miqueta perillós, això. No pot ser, no pot ser.
2: Doncs anem tancant ara si l'entrevista... Albert,
0: saluda,
2: tanca tu, Oriol, si vols.
0: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
1: A vosaltres, bon dia.
2: Arenys
0: de
2: Contes.
0: I, Núria, ja ho saps, escolta'm, sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
2: I escoltar contes, és un pla molt xulo, eh? Espereu-me, Arenys, que vinc.
0: Vinga,
2: Arenys de Contes, Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys, una abraçada.
0: A tu, fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès deixa un carril tallat sentit Barcelona i també una avaria a l'AB10 a Nus de Trinitat que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
1: Notícies en xarxa.

0: És que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama, és Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, està molt molest.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no. N'he sentit molts, però que em funcionin... No, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: Sí? Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò el sí. Fa un sorollet, no? I te queda sí, sí, com a... Sí. És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Ai, pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és bàsicament quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: No condiciona la vida, per la part de Déu, no pot ser això. No, volem remeis que, no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, jo l'havia apuntat també.
3: Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Més germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui, que la posem, realment funciona bastant.
1: Clar, jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens el remei. Perfecte.
0: Ja està. Sí, és el que havia apuntat jo també. Tenir algú al costat que els hi atragui més. I així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció. Jo no ho havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel,
1: també...
0: Això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí. Tenim la Núria Làtzer, que també ens diu un altre remei.
4: El remei... tastat científicament a totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te-la...
1: Ostres, jo sí que ho faig, eh?
0: Trencant-te la pell.
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement
1: no
0: marques, només fas
1: una
0: marca.
1: Creu. Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Oh, sí?
1: Què et sembla?
0: I me sembla surrealista. No li trobo. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Va,
1: ja
0: està. Ja sé, allò que vols dir, que claves la ungla i queda
1: correcte.
0: Una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: No. Sí, sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució, potser, del líquid o alguna cosa així.
1: No sé. Això sí que no ho sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta,
0: sí.
1: Va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picó, vull dir que...
0: Si tu fas, però si t'ho fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix, eh?
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu, resulta que tothom ho sabia menys jo.
1: Veus?
0: Molt bé, m'agrada. M'agrada. Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl i alegria.
1: Veus? Un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria d'alfàbrega, de cremetes... No, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si. Recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696... 16 46 65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta
1: també,
0: elèctrica.
1: Raqueta.
0: Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després del juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent... que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agòbio.
10: A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
11: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, aquest any millor, millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
12: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no puc queixar aquest any.
13: Jo no sóc amiga dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
14: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tàntol. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
15: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, doncs, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre. I en conseqüència tenim aquesta percepció, que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etcètera, etcètera. Però sí que, en general, aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
15: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, en una època més plujosa, el que li toca pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, va diferent, però sí que a nivell de maresmes, tota aquesta pluviometria que també inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja, doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades, tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssó de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
16: Aquest any la incidència dels mosquits està sent algun més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, anian, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser si el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits, no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no han baixat, evidentment, perquè no haver-hi tanta incidència, baixa la compra de antimosquits, però respecte a el que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser dos anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
17: Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, el chikungunya i el zika. Aquestes són quatre malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes quatre que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per al mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades pel que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
17: Normalment la profilaxis és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres. També hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més, més viu, per dir-ho d'una manera, està més actiu i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties, el mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional del viatger de medicina internacional, en el qual normalment tu abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B. Depèn de quina zona de base et treballaràs, també hi ha el risc de la febre roja i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
6: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat, fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, eh? I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
18: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. Vosaltres? Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
18: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diuen que ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada, i avui nosaltres per això hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
19: Hola, bon dia.
18: Ho dèiem, eh? Perquè la gent que no conegui, doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
19: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel Parc de la Serralada Litoral.
18: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
19: Doncs aquí 362 hectàrees.
18: Déu-n'hi-do, eh? Núria, són unes quantes hectàrees, eh?
0: Sí, sí.
18: De bosc.
0: S'està més fresquet aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
19: Bueno, doncs, bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
18: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara doncs a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
19: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi vull dir, doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Mm-hmm. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys, i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts. Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després, en seguida, el dia 26 amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament, quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
18: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que veu fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
19: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
18: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salp aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, de mentre et pregunto...
0: No passa res,
18: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre, no?, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
19: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. O sigui, no podem baixar la guàrdia, realment. Mm-hmm.
18: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també, a vegades, quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura, i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo, i sobretot de com no posar-nos en risc?
19: Aviam, en aquests moments, és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc, i el que deia, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme. I realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
18: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas en recordar de mi durant una bona estona, eh?
19: No ho puc dir. No ho puc dir per ràdio, el que estava pensant.
18: Vas pensar, però per sort va anar bé.
0: Heu fet les paus. Oh,
18: i tant, sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones això a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
19: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Jo tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruistament. I és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa. I a més, ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè, com bé dius, és voluntari i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, i que és veritat que, abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos. No pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però, bueno, allà lluitant i a poc anar aconseguint recursos.
18: Que, per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no?, un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
19: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, doncs, bueno, el que dèiem, no?, l'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? Mm-hmm. I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, sí, pràcticament, sí, sí. No, vam, no? Però hi vam anar cap al foc aquest.
18: Sí, sí, sí. Com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
19: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar entre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
18: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els seus premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma, doncs, puntual, no? Però com estan anant aquest vincle entre els seus municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
19: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no?, on podem col·laborar, de quina manera, i, bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre que intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja, i bueno, i aviam, el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
18: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí, ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
19: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla alfa 3 i amb municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serrada Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres. Mm-hmm.
18: Doncs important avisar i alertar, doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens diguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
0: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no?, el nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
19: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tot aquests inputs que donen seguretat. Al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les gens rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
18: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies. I, de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica, doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
19: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Manel Ferrer, des de Premià. Moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc. Escolta,
18: sí,
0: tenim de tot
18: anem
0: a Premià. Eh?
18: Molt bé. Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria. Fins demà.
0: Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar a Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià. Ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada, feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més, justament, amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
20: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara, avui, mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
21: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis. No? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que visqués, ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que, en tot cas, seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
20: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
22: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat, el fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no?, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures, dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no?, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc sembla que sigui el lloc de ritualitat, no? I que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
2: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar, i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora de muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
22: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord del País Valencià.
21: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota, i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no? Que a vegades, pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues són estes de Sant Jaume, aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema defensiu molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
20: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanar són els pesos de teler. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
21: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè us feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 m d'ample, i cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Doncs bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones, ja hi vivien molts, en el millor dels casos. Doncs vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia, i per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera, i són estos telers, la tecnologia són estos telers.
20: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanar és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
21: Va haver un atac, va haver, de fet, primera vegada que en la història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual el Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
20: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els cinc assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual, en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
22: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els tres dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis, que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
20: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
0: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Baja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos doncs, que té o que tenia, vaja, se suposa que tenia aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix no que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donen això. Més que consells perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
3: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
4: Era una necessitat pues, que ho fèiem a bordo, vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar i l'altre pues, feia el ranxo, el que teníem quatre peixos que havíem agafat, i d'allí pues, fèiem un ranxo que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar, i a la tarda pues, a vendre el peix i tornar-hi.
3: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre

0: caldo ja triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
1: Millor que altres coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí. No hi havia ningú,
0: ¿verdad? Ja et vaig a dir-te que els suquets que fèiem naltros a les barques, en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arribaves dins el caldero i no portaven res, quatre anys picats, allò, doncs, jo no m'ho he menjat enlloc, no ho trobo, no està. Era pel peix fresc i que el triàvem, que durant l'altre feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Doncs jo em poso en quatre, l'altre cinc, tres, dos, un. I d'allí sortia un suquet que allò era un i si feies del caldo, doncs no cal dir-ho.
1: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, sí. No? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
0: Sí, és una classe de peix. Podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entrem a ports pues, com a Ruga, a Segur, de Calafell, a Torre, que anàvem pescant per estos ports, on vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui? Pues, congres rostits, per dir. Pues, netejaves els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida amb dos olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. M'entens? Tot era bo.
1: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant, sí, a través de les generacions, sí, quan el jove ve a cuinar, no?, al gran, no?
0: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a terra. Es van anar a casa d'un o al xalet de l'altre i fan allò. Llavors, no perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però i treballàvem moltes hores a la mar també. Estàvem moltes hores a la mar i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades dos dies.
1: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella. Ei, com ho fas? Què hi poses?
0: Un suquet de serrans, i bueno, menys perquè va ser dels últims, i encara estan els mariners que anàvem allí, que estan tots vius. I jo me'n recordo que fèiem tot això mos en menjant nosaltres, uns 5 o 6 serrans, un 7 cadut, però és que estava tan bon i no fèiem res, fèiem 4 alls, sofregies una ceba, posaven d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts el ranxo, i boníssims.
1: Lo important és que no es perdi, no?
0: Sí.
1: Tota aquesta cuina, aquesta tradició, perquè els restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
0: Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, en terra potser més mira el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, que anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, la salseta en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, doncs posa dues cullerades de salsa i ja ho arria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal. Un ratjoli a la bau. Ja.
1: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
0: A tu.
2: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau, també, per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. La gent arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
3: Avui treballo, avui
2: Sant
3: treballo.
2: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
3: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
2: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
3: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañé i Flaquer de Fotoperiodisme a la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
2: Molt bé, el refugi número 1 del moll de costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja

0: Molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
1: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre de lo que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs, de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs, són les que podries trobar en un pub irlandès.
0: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
1: Doncs sí, està ara mateix, fins aquest cap de setmana, és dansa en el Poble de les Preses, que és un festival doncs, de dansa d'arrel i tradicional, i hem volgut destacar doncs, això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
2: També les propostes de cultura i paisatge i amb la Plec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que, per tant, volem celebrar la Plec és dansa, aquesta proposta de compartir. I, per altra banda, la Festa al Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedretosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
1: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
0: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Bona festa major, companya. Fins demà.
1: Igualment, fins demà. Adéu.
0: I ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, eh? Una cançó dedicada als mosquits, això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort, això va ser l'any 72 quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia.
3: Molt bones.
0: I hola i adeu.
3: Hola.
0: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
3: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
0: Jo tampoc. M'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
3: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
0: Ui, jo crec que que mullen, no? Directament les que mullen, les que et pots refrescar ja.
3: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
0: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Montes quatre totxanes.
3: Allà seria una altra opció.
0: També. Mira, m'agrada.
3: Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí. Una nota d'àudio en el nostre WhatsApp, que és el 696-1446-65.
0: Demà, el tema de l'Obert per Vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
3: Fins demà.
0: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, eh? Estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: crema.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
3: Avui en el Via directa d'estiu parlarem del Japó i ho farem a través de l'experiència de quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca que van participar en un intercanvi internacional, acompanyats, això sí, del seu professor Sergi Garcés. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via directa. Comencem una nova edició del Via directa d'estiu amb el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig han viatjat el mes de maig al Japó en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. L'Institut Montserrat Roig ha creuat fronteres. Quatre alumnes i un professor, el Sergi Garcés, han viatjat al Japó per participar en un prestigiós programa internacional d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que ha convertit el Centre Sant Andreuenc en l'únic representant europeu d'aquesta edició. La Leire Cabello, la Romaisa Elboitaibi, l'Àxel Martín i la Niol Pasqual han fet aquest viatge al Japó. Durant dues setmanes han compartit convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents de països com Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka. El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut a l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre del Montserrat Roig com un dels referents en aquest àmbit. Hem parlat amb el Sergi Garcés i amb els quatre dels alumnes que han participat en aquest intercanvi al Japó perquè ens expliquin les seves experiències. Per Sergi Garcés, el professor de l'Institut Montserrat Roig, l'experiència ha estat molt positiva.
1: Bé, de fet, potser són ells els que te l'han de dir, però jo, vull dir, per part meva diria que ha estat una experiència fantàstica. Tant al novembre, més còmode per mi, si vols, perquè hi anava sol i només anava amb els professors, com ara en el mes de maig amb els alumnes, però realment i els hi vaig dir personalment, no em van donar més feina de la necessària i estic molt content d'haver-los escollits a ells per fer el viatge.
0: Una experiència, podem dir, que gairebé única, no? El fet de que alumnes de Sant Andreu de Barca doncs, hagin viatjat al Japó, hagin compartit experiència amb alumnes procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia, Sri Lanka i també altres països, i a més de conviure també moments amb famílies allà al Japó.
1: Sí, sobretot perquè, a més, jo tenia la noció de que els instituts havíem de ser instituts públics i després quan vam anar allà vam veure que n'hi havia molts de privats, és a dir, dels altres països. Per tant, que quatre, o sigui, dos nois i dues noies d'un institut públic de Sant Andreu de la Barca, ja no estem parlant de Barcelona ni d'una gran capital, puguin anar al Japó becats, doncs és una experiència única, és una experiència bestial.
0: Què és el que veu fer allà al Japó, Sergi?
1: Una mica de tot, realment. Vam fer des de classes de japonès a activitats de gaire esportiu en japonès. És a dir, la cosa era que les interaccions, això no vol dir que sempre es fessin d'aquesta manera, però que totes les interaccions que es feien al Japó fossin en japonès. Si més no, les persones diguem que estaven al càrrec d'això, sí. És a dir, la gent de la fundació, els professors convidats, eren com una mena de professors d'educació física que també convidaven, les famílies, evidentment, els professors de l'institut en el qual vam estar. Doncs ja et dic, és que vam fer una mica de tot. Vam fer espectacles a l'escenari, vam ballar, van cantar, no crec que no veu cantar. també, probablement. Ah, bueno, vam cagar el tio en japonès. Bàsicament és un intercanvi que dura, doncs vam estar allà físicament potser 13 dies, en el que tant amb els altres països convidats com amb els japonesos, doncs és un intercanvi cultural, de llenguatge, etc. Vull dir, dir-ho en poques paraules és una mica complicat.
0: De fet, Sergi, ara comentaves de que era l'únic institut europeu doncs, que hi participava, que institut públic. Penso que no, res és casualitat. A vosaltres, des de l'Institut Montserrat Roig, sou en aquests moments un centre, un institut de referència per al fet d'apostar per la cultura japonesa, per el japonès. Hi ha tot un seguit d'alumnes engrescats per conèixer la cultura i l'idioma japonès. Per tant, vosaltres sou un institut de referència.
1: Pel motiu que sigui, bueno, primer la casualitat que vol que en aquest institut som dos els professors que podem oferir l'assignatura optativa de japonès. I després, no, i crec que no és només això, perquè tu pots tenir un professor que ofereixi l'assignatura, però llavors que tingui poc predicament entre l'alumnat. I en aquest cas estem en un institut que comparativament amb els altres instituts a vegades podem arribar a tenir fins i tot 10 vegades més dels alumnes que tenen els altres. Que tant de bo això es vagi escampant i cada vegada n'hi hagi més, però la realitat ara mateix és que són pocs instituts amb relativament pocs alumnes i aquí, pel que sigui, pues té molta sortida. A més, a partir de l'any vinent probablement l'oferirem a primer segur, potser a segon com càpsules, la qual cosa voldria dir que tots els alumnes de primer i de segon d'ESO com a mínim tastaran el japonès i després a tercer ja decidiran si volen continuar-ho de manera anual, la qual cosa vol dir que ni que sigui fer un tastet seran molts els alumnes, passaran tots els de primer i potser tots els de segon.
0: Per tant, la bola es va fent molt més gran. Volem conèixer aquesta valoració d'aquests quatre alumnes. Vam parlar prèviament de quines expectatives tenien d'aquest viatge. Tenim la Leire Cabello, tenim l'Àxel Martín, la Niol Pascual i la Romaisa Elboitaibi, que també ens acompanya... Ho he dit bé?
2: Bueno, Boutaibi.
3: Com?
2: Boutaibi.
0: Vale, això ho diré després. Boutaibi?
2: Sí.
0: Val. I també ens acompanyen la Romaisa Elboitaibi, que són els quatre alumnes que han estat al Japó. La primera pregunta, quina valoració en feu de la vostra estada al Japó? La Leire, abans de marxar, ja ens comentava de que ja havia estat alguna vegada al Japó, que el tema de l'idioma japonès el porta força bé. Però bé, comencem amb tu, Leire. Quina experiència t'has portat del Japó? Com valores aquesta experiència?
4: Pues una experiència molt bona, a part, jo, encara que hagi anat una vegada, he après moltes coses noves que m'han fet explotar el cap perquè jo no les sabia. No m'havia relacionat anteriorment tant amb japonesos i he pogut relacionar-me més amb persones d'allà i amb persones a part d'altres països. Llavors, jo crec que ha sigut una experiència molt bona i hem tingut una oportunitat molt gran per poder aprendre més coses i crec que tots... l'hem aprofitat bé.
0: Crec que tornaries, no?, al Japó?
4: Jo tornaria.
0: Romaisa, la teva experiència?
5: Doncs que ha sigut com contacte amb el japonès gairebé totes les hores del dia, llavors tu podies aprendre en qualsevol àmbit, per exemple, amb els professors d'educació física o japonès amb els professors de llengua japonesa, i en contacte amb els altres alumnes podies aprendre paraules d'altres idiomes. I llavors, doncs, és una experiència que no només japonès, sinó que fas amistats, aprens i molts canvis culturals.
0: Aniol, com ho has vist?
6: Bueno, primerament, evidentment, és una experiència irrepetible i molt única. I, bueno, el que més m'ha agradat jo crec que ha sigut com aquest intercanvi cultural, perquè me n'he adonat de que la vida és com molt diferent depenent del país en el que vius, i això és el que més m'ha agradat.
0: Àxel?
7: A mi el que més m'ha agradat ha sigut poder posar-me en contacte amb tantes cultures a la vegada. Al final estaves parlant amb persones que semblaven d'un món diferent i jo no m'havia adonat que les persones eren tan diferents segons d'on érem. També he pogut aprendre molt japonès i moltes paraules en altres idiomes, que me les emporto ja per sempre, i una molt bona experiència que ha superat les meves expectatives.
0: Suposo que ha de ser una cultura amb un contrast molt, molt directe, no? molt xocant, no?
4: Bueno, no sé, jo porto estudiant-lo 4 anys, així que no sé, jo ja sabia el que m'esperaria. Encara això, m'he portat bastants sorpreses, com per exemple que el futon, que és el llit japonès, mai pot estar mirant cap al nord. M'ho van preguntar on està el nord, i jo vaig dir què? Com dient, perquè m'ho pregunta, saps? Com dient, no l'he escoltat bé, me'n va fer una altra vegada la pregunta? I em vaig quedar així com per què, i llavors em van explicar que donava mala sort mirar cap al nord. Això em va volar el cap, t'ho juro.
0: Suposo que vosaltres teniu tanta ja experiència, tant contacte amb el japonès i amb la cultura japonesa, que potser no són sorprès tant les coses com ara comentava la Leire, no? de que bé, ja sabíeu on anàveu, no?
6: Bueno, a mi em va sorprendre sobretot, jo ja sabia que els japonesos eren molt educats, però és veritat, o sigui, són molt educats per tot, per a preguntar-te si vols, jo que sé, un menjar o si vols anar a un lloc, per tot, l'educació sempre va pel davant, i al carrer també, sempre van callats, que estàvem l'Àxel i jo parlant pel carrer i li deia, baixa la veu que aquí ens escolta tothom.
7: Sí, sí, estic completament d'acord. M'ha semblat també molt xocant que són molt educats i també són molt divertits. Jo pensava que els japonesos eren molt introvertits, que parlaves amb ells i per molt que siguessin molt educats, com que anaven a per la seva banda, que no t'escoltaven tant, i eren ells al final que, els que començaven la conversació, els que volien saber més de tu, i m'ha semblat molt xocant. Són molt extrovertits.
0: Romany, s'ha trobat això també?
5: Doncs sí que són molt educats i doncs respectuosos, però també són com curiosos, llavors està bé perquè comencin una conversació i practicar el japonès que sabem.
0: Trencar el gel, no? El trenquen ells, no? Vosaltres sé que un dels deures que havíeu de fer allà és representar la cultura catalana. Expliqueu-me l'experiència d'anar al Japó i fer cagar el tió, i a més en japonès. Com va anar i com ho van rebre?
6: Bueno, va ser una mica vergonyós, jo crec, perquè, bueno, primer ens vam presentar com el lloc on ho havíem de fer, i era gegant. Li vaig dir al Sergi, però real que és aquí on hem de cagar el tio davant de tota aquesta gent? I em va dir, sí, sí, és aquí. I, bueno, apetxugant, i ho vam fer.
7: A sobre jo pensava que ho farien només davant dels professors i dels alumnes d'intercanvi, però és que ho vam fer, a més, a l'escola, davant de tota l'escola. I això va ser molt xocant, perquè jo pensava, què pensaven de nosaltres, unes persones de fora, donant-li cops a un tronc i després cagar regals. O sigui, però s'ho van passar molt bé, nosaltres també ens ho van passar bastant bé, i ens vam riure molt, això sobretot.
0: Bueno, potser ara torneu al Japó i veureu tothom allà fent cagar el tió quan arriba el Nadal. Vull dir que heu convertit vosaltres aquesta tradició catalana, també l'heu exportat al Japó. O sigui, veu fer la cançó del caga tió en japonès?
4: Sí.
0: Com era?
4: No, jo no la canto.
0: O els quatre que esteu aquí, recordem una mica o no? Va.
3: Hòstia, com era la primera estrofa? Va.
8: Natsu to turo iwashi janaku te karaku sugite turo da se yori shikute tio unchi yare.
3: A més,
0: Sergi, sí.
3: Em quedo, vull dir, és veritat que els hi feia molta vergonya, però, i a l'Àxel, potser jo no vaig pillar-ho, però es veu que sí que ens havien dit que ho havíem de fer una segona vegada. Total, que la segona vegada ja no tenien cap vergonya i ho van fer molt bé, però és que en aquell institut entraves a les classes i senties els alumnes cantant aquesta cançó, sí. Espontàniament. Vull dir que, a més, era una traducció que vam fer aquí, vull dir que no és una traducció ni oficial ni res, i els senties cantant la cançó espontàniament. Això va ser molt curiós.
4: Ensenyé la cançó i se ponia a cantar-la en medio de classe.
3: Sí, clar, és que...
0: Bueno, veig aquí per vosaltres l'invenent unes creus de Sant Jordi, no?
3: Sí,
0: per exportar la cultura catalana al Japó. I això va ser a l'inici, no? Quan veu arribar, que pràcticament havíeu de demostrar o mostrar, en aquest cas, alguna cosa de la cultura catalana, no?
3: Crec el dia que vam arribar va ser arribar a instal·lar-nos, vam intentar sortir, però aquests... allò que diuen gent jove patou, pues el primer dia al Japó a la una ja se'n volien anar a dormir, van anar a dormir a les 5, i aleshores el dia següent crec que vam tenir una petita introducció, unes classes, vam tornar a tenir el dia lliure, i el dia següent sí que ja va ser quan van venir els alumnes del d'allò, al cap de 3 dies probablement.
0: El tema de la gastronomia, ja abans d'anar al Japó, quan vaig entrevistar aquí, bé, ja parleu que us agradava el menjar japonès. Què us heu trobat allà?
6: Bueno, sobretot que els agrada molt l'arròs. O sigui, sopen, dinen i esmorzen arròs sempre, però arròs blanc, no té res l'arròs realment. I bueno, a vegades ho acompanyen amb salmó, amanida o amb curri, però realment a ells els agrada l'arròs blanc.
7: Sí, per ells l'arròs és com el pa per nosaltres. I també menjaven sempre amb el menjar una sopa de miso, que seria aquí pues, una sopa de ceba, que no sap res, i li posaven un tros de tofu. Bueno, estava bastant bé perquè amb l'arròs pues, ho acompanyava bé, però deixava com una mica insípid. I, clar, menjar això tota l'estona, tots els dies, doncs al final et cansa una mica. Però quan podies canviar, la gastronomia d'allà era molt bona.
0: Romaisa, has tingut més sort?
5: Bueno, sí que en el Centre Olímpic va ser això, però fora, quan anàvem a restaurants, doncs provàvem moltes coses com sushi, amb la família també vaig tastar molts menjars com tempura, però a mi el sushi, el tuna mayo, em va crear com una addicció perquè m'agradava molt.
4: Jo quan vaig anar a la família vam anar a restaurants i tot allò i vaig provar molts tipus de peix que, ja, que només, anaven, no, només estaven allà per la zona de Shizuoka i em va sorprendre perquè ja el peix no, no sabia com aquí. Per mi allà està molt més bo. Aquí, aquí, bueno, segons.
0: Segons, no? Heu parlat de que veu estar al principi en el centre olímpic, veu estar allotjats, després va haver aquella part que potser abans de marxar al Japó us feia més expectatives, a veure quina expectativa, a veure què us trobàveu, que era aquest contacte ja directe amb les famílies i on vosaltres estàveu sols amb les famílies. A quina experiència us emporteu d'aquest contacte amb les famílies i on segurament que hauríeu de parlar en japonès o ja estàveu ja la inversió 100%?
6: Bueno, jo vaig tenir molta sort perquè em va tocar una família que només arribaria a la seva casa em va donar un full on hi havia paraules clau en català i en japonès.
0: O sigui, en català, eh?
6: Sí, en català. Posava estada en família Daniel i em posava com la planificació de tots els dies i totes les activitats en català. I a la dreta estava tot traduït al japonès. I llavors, bueno, gràcies a això ho vaig tenir molt més fàcil. També quan hi havia algun tipus de problema per comunicar-me, pues, utilitzava el mòbil. I si no, pues, ho deia algunes paraules en anglès i algunes en japonès.
0: Axel?
7: Sí, jo vaig tenir molta sort amb la meva família que em va tocar, sobretot amb el noi, que era molt maco. No vaig tenir tanta sort perquè no sabia parlar molt d'anglès, llavors havia de tirar més de japonès, que tampoc sé molt, llavors més que res el traductor. Però m'ho vaig passar molt bé amb ell, vam connectar molt i em va saber molt greu després despedir-me d'ell, però em porto un bon record d'ell.
0: Romaisa?
5: Jo també he estat còmoda amb l'estat de la família i també vaig tenir sort perquè el meu homestay sí que sabia anglès, però una cosa que em vaig adonar és que a la mateixa edat ells el màxim que poden tenir crec que és un A2 i és com un nivell més baix i bueno, jo tenia nivell baix de japonès i vam fer-ho com vam poder per poder comunicar-nos.
0: Leire?
4: Ah, jo vaig tenir sort perquè la família li agradava l'anime, llavors vam veure tots junts una sèrie que ara estan reproduint, The Shadow of the Realm o algo así, Yogi no Tsunagi, i em va agradar molt perquè vaig poder veure també Dragon Ball, els primers episodis amb el pare de la Kao i tot allò, i va ser una experiència que va ser... Ah, i al cine, també vaig anar al cine. Fa poc va sortir la pel·lícula del Conan, el detectiu Conan, que en japonès és Meitante Conan, pues, va salir una pel·li nova i jo vaig poder anar a veure-la i al final de la pel·li hi havia com un scan i llavors em vaig portar com un regal especial que és com una il·lustració especial per als que només pels primers que van veure la pel·li.
0: Sí, vas tenir sort, eh?
4: Sí.
3: El que no et diu la Leire, que és el que li intentava dir, és que, bueno, tots se'n van endur coses, eh? Però és que la Leire se'n va dur una bossa que potser pesava com 2 o 3 quilos només de manga. Li van regalar una col·lecció sencera de manga físic.
4: I no hi ha això.
3: La família li va comprar.
0: Per tant, a més, jo sé que d'altres de vosaltres també heu tornat al Japó, que heu comprat mangas allà.
6: Bueno, jo he comprat alguns de regal i alguns per mi, però...
0: No anaves amb la bossa de 3 quilos, no?
6: No, no, jo portava com a molt 6 o 7.
0: Són uns quants, també, eh?
6: Sí, sí, sí, bueno, però dubto que me'ls llegeixi, la veritat.
7: Jo, més que res pel record, perquè a mi no m'agrada tant el manga i l'anime, però em vaig portar 2 per mi, i la resta que van ser doncs, també 5 o 6 per la família, pels amics...
0: Romai, s'has portat mangas?
5: Jo m'he portat 3 sobre un anime que es diu Hachikuta, que és un anime nou, i doncs m'he portat 3 desordenats, però perquè només he agafat el personatge que m'agradava en la portada, doncs perquè ja m'he vist l'anime, llavors, bueno, pues he agafat els meus personatges i ja.
0: Si ara us pregunto per acabar l'entrevista, amb què us quedeu d'aquest viatge tan enriquiment personal que també segurament que us emporteu i heu aconseguit, en què us quedeu d'aquest viatge al Japó?
6: Jo em quedo sobretot amb la gent que he conegut, perquè, o sigui, no només els japonesos, per exemple els tailandesos, els australians, els brasilers, com és una cultura tan diferent la seva, és una experiència que al final t'enriqueix tant culturalment com a la llengua. O sigui, jo, per exemple, parlava amb l'Estefan, que era australià, i he après molt anglès parlant amb ell. També he après portuguès parlant amb els brasilers i també he après japonès. Llavors, tot això al final t'ho emportes cap aquí.
0: Axel?
7: Jo m'emporto també l'experiència d'aprendre més idiomes i també totes les persones que he conegut. Les persones d'Austràlia i de Brasil, que ja me les emporto per amics per tota la vida, i els japonesos també, que eren molt macos. I més allà del que puguis aprendre i el que puguis, les experiències que puguis viure al Japó, m'emporto les persones que vaig conèixer.
0: Molt maco. Romaisa.
5: Doncs jo també m'emporto les persones que he conegut, sobretot a Austràlia i Brasil, perquè hem estat com molt enganxats, i doncs també m'emporto que abans d'anar a Japó vam com enviar el que volíem fer i la família ho respectava i ho tenia en compte, i si vaig escriure que volia aprendre la cultura i doncs anàvem a visitar temples i tot això, i doncs són com molt atents.
0: Leire?
4: Pues sí, la gent... Jo vaig intentar comunicar amb el que podia perquè em parlaven en anglès i jo soc horrible en anglès, llavors intentava comunicar-me en japonès, però l'Estefan no sé què em va dir una vegada que dije no, i bueno, vaig intentar fer-ho també en anglès, horrible, però ho vaig fer i no sé si se'm va entendre, però ahí està.
0: Manteniu el contacte després del viatge del Japó amb tota aquesta gent?
6: Bueno, sí, tant amb el meu homestay, que és el japonès amb qui vaig estar amb la seva família, tant amb els australians. L'altre dia, per exemple, va ser el seu aniversari i doncs el vaig felicitar. I bueno, també va escriure al Tori, que és el japonès, dient-me que, bueno, tenia nòvia.
0: Tori. No. Això us van explicar, no? A part d'això us van explicar altres coses que ara coneixereu més detalls, suposo, de cadascú de les persones que heu conegut al Japó, i no sé si després del Japó aneu a Austràlia, perquè veig que també hi ha connexions aquí. Sergi, com a professor, com a sensei, sí. Sensei Sergi Garcés, veus, alguna cosa de japonès sí, anem aprenent. La teva valoració, la teva experiència, haver portat aquests quatre alumnes, que suposo que deu ser un goig, no? com a professor de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de com han aprofitat aquests quatre alumnes aquesta trobada, aquest intercanvi, que jo crec que és una experiència única, no?
3: Jo també em quedo una mica, o sigui, igual que ells, jo em quedo també una mica amb haver-me pogut trobar amb aquells professors de diferents països al novembre i ara, perquè realment era una gent maca. També amb els alumnes d'altres països, perquè realment ha sortit a Austràlia bastant, però hi havia un personatge, l'Estefan, que era molt entranyable, i vull dir, era un tio que realment ajudava a fer com pinya tot, i em quedo sobretot amb haver-los escollit a ells quatre i haver viscut el Japó a través dels ulls d'ells, saps? Perquè clar, tu ja hi has anat i llavors estàs com habituat, però clar, si vas amb ells realment és com tot torna a ser com la primera vegada. I el fet de que sí, és veritat, va ser molta feina, però jo no la vaig... O sigui, abans ho hem dit, va ser molta feina, va ser molt cansat, però no va ser gens estressant, és a dir, no d'allò. I aleshores, amb això els estic molt agraït.
0: Home, són bons alumnes, tant la Leire, Romaisa, com l'Axel i l'Aniol. Gràcies per haver-nos explicat, si havia explicat als oients de Ràdio Sant Andreu la vostra experiència, per haver-la aprofitat, i Sergi Garcés com a professor i la persona que... Bueno, s'ha anat dues vegades en menys d'un any, no? Al Japó, una vegada s'ha anat sol, no? Preparant aquest intercanvi, després ja amb aquests quatre alumnes. Gràcies també per voler compartir aquesta experiència, doncs, amb els oients de la ràdio.
3: Tu i els oients de la ràdio que ho puguin sentir per voler-nos escoltar.
0: Ens acomiadem amb una frase en japonès o cantem de nou la cançó del cagatió en japonès. Què preferiu?
3: Una frase en japonès. Una frase en japonès.
8: Mata kondo yoroshiku onegai shimasu.
9: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Aquest any, per Sant Jordi, a Sant Andreu de la Barca, s'han instal·lat tres bancs literaris dedicats a Federico García Lorca, Ampar Moliner i al Petit Príncep. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.

0: S'han instal·lat a tres bancs literaris a Sant Andreu de la Barca, un dedicat a l'escriptora Empar Moliner, l'altre al poeta Federico García Lorca i un altre al llibre del petit príncep. La plaça Federico García Lorca precisament dedica un dels poemes de Lorca, Si mis manos pudieran deshojar. Davant de la biblioteca Aigüestosa s'han instal·lat dos bancs més, un dedicat al clàssic universal del petit príncep i l'altre a la novel·la benvolguda de l'escriptora catalana Empar Moliner. N'hem parlat amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
1: Doncs sí, en principi és bueno, una activitat més del programa de Sant Jordi, que sempre intentem doncs, anar ampliant, anar millorant, i també doncs, millorant el poble, que també l'objectiu també era doncs, embellir en veu alta el poble. Vam fer-ho també ja l'any passat, hem començat amb el tema dels murals, aquí mateix tenim un clar exemple de la biblioteca colorida, i també doncs, aprofitar també embellir el poble amb bancs literaris. Bueno, va ser una idea doncs, també que va ser bona també per poder afegir aquest Sant Jordi.
0: Sentat aquí en aquest banc dedicat al Petit Príncep, un clàssic de sempre, un clàssic que no té edat. A la plaça Federico García Lorca podem veure, com no, un banc dedicat a Lorca i a un dels seus poemes. I aquí al costat del Petit Príncep tenim A Benvolguda, que és una de les novel·les d'Empar Moliner, que també és protagonista d'aquests tres bancs.
1: Exacte, sí. Al principi, doncs, com que eren tres bancs, ens va ocórrer doncs, de fer un banc d'un autor català, un altre de castellà espanyol i després un altre d'internacional. I vam pensar doncs, que bé que com el català, doncs, en aquest cas, autora viva i en actiu, doncs, l'Empar Moliner, que a més estarà aquest Sant Jordi també signant llibres a Barcelona, en té un de nou. A la plaça Federico, doncs, això, lògicament vam creure que seria convenient doncs, buscar també un poema de Federico García Lorca i aquest que estem aquí ara d'Antoine Saint-Exupéry, del Petit Príncep, doncs, també que fos l'internacional.
0: Quina resposta espera per part de la ciutadania amb aquests tres bancs?
1: Bé, jo només arribant aquí he vist que tothom feia fotos, vull dir que classes criden l'atenció. Esperem que doncs, aquesta lletra no es vandalitzi com va passar fa anys, que es van fer també uns bancs també literaris de fusta no va durar massa temps perquè la pintura doncs, va caure de seguida. Ens han garantit que aquesta doncs, durarà molt de temps. També són bastant pioners perquè no hi ha masses pobles a Catalunya que hagin apostat per aquesta idea d'aquests bancs literaris, crec que tenen molt bona acollida. Els veureu també per darrere, que també hi ha la portada del llibre i tal, que és una manera això d'apropar la cultura al poble i d'embellir, donar doncs, sentit a aquest poble que volem que sigui modern del segle XXI i que això, no? cridi l'atenció i la gent doncs pugui venir aquí com un museu a l'aire lliure, que ja vam començar amb el cromàtic l'any passat i seguim doncs això embellint aquests bancs.
0: Uns bancs que esperem que també els utilitzin els santandrencs i les santandrenques per llegir les seves novel·les, no?
1: Exacte, a més dos estan just aquí a l'entrada de la biblioteca, amb la qual doncs què més, no? Que apropar ja tant quan entren com quan surten, doncs tenir... A més, veureu que és un banc que té forma de llibre obert, vull dir que és ben bé això, mirar d'apropar els hàbits de lectura a totes les edats, començant ja per més joves, amb el Petit Príncep, però per totes les edats. A més, també el dijous que ho inaugurarem, a dos quarts de set de la tarda, també han demanat participació a entitats i a gent del poble també que ens faci la lectura d'aquests poemes que hi ha en els bancs.
0: Una de les protagonistes dels tres bancs literaris és l'escriptora Empar Moliner, a qui se li dedica l'inici de la novel·la Benvolguda, novel·la amb què va guanyar el premi Ramon Llull. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb l'escriptora catalana Empar Moliner per saber doncs, la seva opinió, la seva valoració, que se li dediqui un banc literari a la seva obra.
2: Em sembla extraordinari que aquestes frases que ha escrit amb tant d'esforç i perseverança siguin en un banc on la gent hi posarà el cul, que em sembla extraordinàriament poètic, meravellós. És més, espero que ben aviat els grafitaires, que no descansen, puguin modificar i millorar aquesta obra.
0: El fet de que la literatura surti al carrer hauria de tenir més presència en el carrer?
2: Però és igual, la literatura, facis el que facis, facis campanyes, facis el que facis, seguirà sent residual, i així ha de ser. La literatura és per un grup d'escollits, som els llestos, també estem més bons, els que llegim, però no cal que expliquem les bondats de la literatura a la gent, és igual, vull dir, serem sempre els mateixos. Quan diuen que hi ha hagut un repunt i que es venen més llibres, vol dir que som nosaltres que ens n'hem comprat més, som sempre els mateixos i hem de ser pocs.
0: I ara aquesta gent que utilitzi doncs, el banc on apareixerà aquesta frase de Benvolguda, d'un fragment de Benvolguda,
3: què creus que sentirà la gent? O què vols que senti la gent a que sigui en el teu banc?
2: Ah, no sentirà res. És més, espero que ben aviat agafin i modifiquin, posin grafits, o fins i tot m'agradaria molt, jo somio en això, que algú escrigui allà, paga la droga, coses d'aquestes, aquests missatges que hi ha als bancs, que s'hi posi a dormir algú, que s'hi asseguin malament els joves, allò que fan, que s'asseuen a menjar pipes, com a molt. Per tant, m'agrada molt. És una història... O sigui, no has d'estar en un museu, has d'estar en un banc.
3: És l'inici de Benvolguda, una novel·la en què vas guanyar el Premi Ramon Llull. Què ha significat aquesta novel·la en la teva trajectòria?
2: Totes les novel·les són extraordinàries per un autor, eh? Però mira, va anar molt bé de crítica, va anar molt bé de públic, o sigui, va anar molt bé. Per tant, ostres, em posa contenta.
3: I ara aquesta unió amb Parc Moliner i Sant Andreu de la Barca, no?
2: Sí, exactament. O sigui que penso venir a seure en aquest banc amb les meves 50 millors amigues.
3: Fa molts anys ja vas estar a Sant Andreu de la Barca a la biblioteca Aigües Toses amb una presentació d'una de les teves, dels teus relats, dels teus contes.
2: Sí, a mi m'agrada molt anar a les biblioteques. Bé, a tots ens agrada molt. Anar a les biblioteques on hi ha clubs de lectura, ens agrada molt als autors perquè a casa mai ens fan tant de cas. O sigui, a casa no ens escolten mai tant quan expliquem les novel·les que fem. O sigui que ja està bé.
3: Finalment, un missatge a la gent de Sant Andreu de la Barca.
2: Doncs llegiu, llegiu, llegiu, perquè llegir, i això és veritat, et fa més guapo.
0: Les declaracions de l'escriptora Empar Moliner, una de les tres protagonistes dels bancs literaris de Sant Andreu de la Barca, un dedicat a Federico García Lorca, l'altre al Petit Príncep, i el tercer banc, que també està situat davant de la biblioteca Aigües Toses, a la novel·la Benvolguda d'Empar Moliner. I a Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques davant de la instal·lació d'aquests tres bancs literaris. Ha fet les preguntes al nostre company Joel Carrasco.
4: Hem sortit al carrer a preguntar als primers curiosos que s'han apropat a estrenar els nous bancs. Uns bancs en forma de llibre blanc obert que tenen fragments i que, a més de permetre el descans, també fomenta la lectura.
3: Què us semblen els nous bancs que han inaugurat avui?
5: Estava traduint en castellà perquè ella no ho estava llegint. Perquè, bueno, a mi semblen meravellosos. Però ara ella estava aquí i deia què posa, i llavors li estava traduint en castellà i li estava explicant el conte del Petit Príncep.
3: Ha llegit vostè el Petit Príncep?
5: Home, per favor. L'he llegit, l'he regalat. Sí, sí, moltes vegades.
3: Què et sembla el banc? T'agrada? La gent aquí l'està provant, si és còmode.
5: Sí, el que passa que jo veig... Allà és en castellà o no?
3: No, tot en català.
5: Jo veig que hi ha molta lletra per a la gent. La gent no llegeix tant.
3: S'ha perdut la lectura o què?
5: Hombre, bueno, jo estic a lèxic, de fet. Jo porto el programa... Bueno, porto no, jo tinc dos nens aquí que ensenyo a llegir amb el programa lèxic d'aquí del poble. Sí, es llegeix poc. Hi ha molta lletra. Penso, per mi són fantàstics, jo no els havia vist ni ho sabia, eh?
3: Què et semblen? Són macos? A més pesen, eh? Vull dir, no se'ls emporten a ningú.
5: No? Es poden sentar la gent tranquil·lament. A mi sembla molt, molt bonics. El que passa que jo de seguida he vist que molta gent no es pararà a llegir perquè hi ha massa lletra.
3: Bueno, potser això fomenta que la gent se pare i s'entretingui a llegir-ho.
5: No sé, mira, ara li he fet la traducció tot en castellà perquè ella diu que en català no llegia. No, li he fet tota la traducció ara, però s'ha cansat.
3: L'altre banc és de l'Empar Moliner. La coneixes?
5: Sí, home, claro.
3: Has llegit alguna
5: Moliner?
3: Cosa?
5: No, però la conec, és una dona potent i poderosa.
3: T'asseuràs algun cop en aquest banc? Els aprofitaràs?
5: Es quedaran aquí?
3: Oh, i tant.
5: Ah, doncs no ho sabia, això. Mira que jo estic ficada amb el tema. Em ve de sorpresa. A més,
3: com fixes?
5: Sí, que guai. Pues tant que m'assentaré.
3: Hola, què estàs llegint? Estàs llegint el banc nou?
6: Estoy...
3: Estàs cotillando?
6: M'ha gustado.
3: T'ha agradat el banc?
6: Sí, mucho.
3: L'aprofitaràs, t'asseuràs alguna vegada per aquí?
6: Por supuesto.
3: Sí?
6: Claro, sí.
3: Tu llegeixes? Practiques la lectura?
6: Mucho.
3: Algun autor preferit, algun género?
6: No. Además, yo voy leyendo, casi cada semana me leo uno, pero después no me acuerdo de los nombres de los libros.
3: ¿Y los bancos qué tal? ¿Te semblan bonics? ¿Te parecen bonitos? Así blanquitos, con el autor...
6: Sí. ¿Y esto quién lo ha hecho, el vinilo?
3: Esto no sé la empresa que lo habrá colocado aquí, esto es del ayuntamiento.
6: Ya, no es que mi hijo hace esto por eso y trabaja para el ayuntamiento. Por eso me ha gustado más y he visto también los que hay allí. En el teatro, también precioso, sí.
3: Te sembla una bona iniciativa, no?
6: Muy buena. que siga per arriba.
7: Hola, que estou llegint el Banc Nou. Què et sembla el nou banc?
8: M'encanta. Muy bonito, sí.
7: T'agrada?
8: Mucho, mucho.
7: ¿T'agrada el que estàs llegint? ¿Has llegit alguna vegada? Sí. L'Amparo Moliner?
8: Le dio el primero y ahora estoy leyendo el segundo. Es del libro del Principito y la verdad me encanta.
7: ¿Y el Principito lo has leído, el libro?
8: Sí, sí, sí. Pero bueno, no te cansas de leerlo. Es un libro que no te cansas de leerlo, la verdad.
7: ¿T'agraden en general els bancs així blancs, en format de llibre?
8: Sí, sobretot aquí delante de la biblioteca, yo creo que es lo suyo, lo ideal. Queda muy bonito, la verdad que me ha llamado la atención.
7: ¿Ets una persona que llegeix?
8: Sí, suelo leer, sí, sí, me gusta.
7: ¿Creus que s'està perdent una mica la lectura?
8: Sí, la verdad que sí, con tanto internet, tanto móvil y tanto... La lectura es muy importante.
7: S'han instal·lat quatre bancs, dos aquí a davant de la biblioteca i dos a la Federico García Lorca. Què et sembla aquesta iniciativa, sobretot ara que en la setmana de Sant Jordi?
8: Pues muy, muy bien, me parece estupenda. Muy buena idea y muy buena iniciativa, la verdad, para promocionar un poco lo que es la lectura. Y vamos, solamente con pararte y leer esto ya tendrán ganas de continuar con el libro y de motivar un poco a la gente a que lea, la verdad que sí.
7: Bon dia, què et sembla el llibre? Què et sembla els bancs que és en forma de llibre nous?
9: Está guapo, está bonito, sí. Sí, sí. Me ha llamado la atención porque digo, mira, unos asientos nuevos.
7: Han estrenat quatre, dos aquí davant de la biblioteca i dos davant del teatre.
9: Però ja se quedaran aquí?
7: Fixes, per sempre.
9: Sí, mira que bien.
7: Et semblen macos?
9: Están molt macos, sí, sí, sí.
7: Ets una persona que llegeix, que de normal?
9: Bueno...
7: T'agradaria més?
9: A vegades sí, a vegades si tenen, sí, si no, no.
7: Coneixies el Petit Príncep, la lectura
9: sí,
7: del Petit Príncep?
9: Sí, algo conozco de... De esto, sí.
7: ¿Creus que...
9: Muy bonito, muy bonito.
7: Endavant.
9: Es muy bonito.
7: ¿T'agraden els bancs nous?
6: Me gusta mucho. Está muy bien. Uh-huh.
7: Hi ha quatre, són nous. Dos aquí, davant de la biblioteca, i dos al teatre. Què et sembla aquesta iniciativa?
6: Muy bien, muy bien. Me gusta.
7: ¿Ets una persona que lea de normal?
6: ¿Eh?
7: ¿Practiques la lectura? ¿Lees libros?
6: No, hago sopa de letra.
7: ¿No?
6: No he ido nunca al colegio.
7: Bueno,
6: así que...
7: ¿Pero te parece una buena iniciativa para que la gente se entretenga aquí a leerlo, que fomente la lectura?
6: Y yo me pongo aquí a leer lo que me mandan mis hijos de WhatsApp y ya está. Y el carrito lo tengo para la compra.
7: ¿Te semblen uns bancs macos? ¿Son así blancs, en forma,
6: son
7: como si fos un libro obert?
6: Son muy modernos y parece un libro abierto. Está muy guapo. Me gusta, esto estoy fijando, me digo, ahora falta probarlo.
7: A ver, pruébalo, a ver qué tal le parece. A ver, a ver, a ver.
6: Y a la medida, mira, wow.
7: ¿Son cómodos?
6: Sí, está bien, me gusta. Muy chulo, muy chulo.
7: ¿Vendrá aquí a sentarse alguna vez a practicar la sopa de letras?
6: De comprar. La sopa de letras la hago en casa, porque la vista, tanta claridad, no me gusta hacerlo en casa.
7: Bon dia, què us semblen aquests bancs nous que han posat aquí?
10: Bé, sempre que sigui per millor, pues endavant.
7: Us agrada? Mira, la dona l'està provant. Oh, i tant. ¿Qué le sembla? ¿Es cómoda?
11: Pues sí, y además es blanco, que es muy bonito.
7: Es una... recrea un llibre obert, si s'hi fixa, és un llibre obert. ¿Qué li sembla?
11: Molt bé.
7: ¿Vostè llegeix de normal? ¿Practica la lectura? ¿Llegeix llibres?
11: No.
7: ¿Qué li sembla que per Sant Jordi, la setmana de Sant Jordi, s'hagin col·locat quatre llibres en forma de banc? Dos aquí davant de la biblioteca i dos al teatre.
10: És una bona opció. Això és el que fa la cultura, endavant.
7: Uh-huh. Vostè celebra Sant Jordi de normal?
10: Sí, home, clar que sí.
7: Regala llibres?
10: És la Diada de Catalunya. Jo regalo la rosa i rebo llibres.
7: Uh-huh. Li sembla bé, no?, doncs, que hagin posat dos bancs així còmodes, blanquets, en forma de llibre davant de la biblioteca.
10: Molt bé, és una bona idea. Feliciteu el concejal de Cultura.
0: Les opinions de santandreuencs i santandreuenques després de la instal·lació d'aquests tres bancs literaris que ja es poden veure a Sant Andreu de la Barca. Dos davant de la biblioteca Aigüestoses i un a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert.
12: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: A Ràdio Sant Andreu i en el Via Directe també parlem de tradicions. El dia 7 de setembre parlàvem dels 30 anys d'història de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Ho fèiem arran de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i també amb el seu tradicional correfoc de Festa Major. El correfoc de Festa Major ha celebrat els 30 anys de passió pel foc de la Colla de Diables. La Festa Major 2025 ha estat especial per l'entitat santandreuenca amb la celebració del 30è aniversari. Van ser protagonistes del pregó amb els gegants l'Andreu i la Quimeta i després de 3 dècades la Colla de Diables segueix més activa que mai i van oferir un correfoc amb novetats. També va ser un correfoc de retrobament amb antics membres de la colla. Hem parlat primer de tot amb l'actual president de la Colla de Diables, Enrique González.
13: Ahir va ser un dia molt emotiu i avui serà una nit molt festiva.
0: Bé, d'aquests 30 anys de la Colla de Diables, quina valoració en feu vosaltres?
13: La veritat és que jo porto menys de 30 anys, però sí que és veritat que és una colla molt familiar, on per sort van entrar en famílies noves i la gent va tenir fills i es va retroalimentant. I et dones compte pues, que som capaços de fer un correfoc amb gent que porta 30 anys i gent que porta encara no un any.
0: Això veiem molts alguns dels fills, aquí, o percussió o cremant.
13: Bueno, hi ha cantera, i amb una miqueta de sort, pues, tot va funcionant.
0: Què suposa ser diable?
13: Suposa passar-s'ho molt bé.
0: Ha de tenir alguna característica especial o no?
13: No pensar gaire. O sigui, tu has de sortir a gaudir i a fer gaudir la gent i ja està.
0: De cara al futur, 30 anys més?
13: De cara al futur, 30 anys més i moltes seccions més que esperem que aquest any o a principis de l'any que ve puguem posar en marxa.
0: Novetats? Aviat?
13: Esperem que sí. O sigui, a l'estiu ha sigut una mica peron perquè a finals de juny ho teníem com molt encarrilat, però l'agost pues, ens ha tallat. I esperem poder donar alguna sorpresa de cara a l'hivern.
0: Ràdio Sant Andreu també ha volgut recordar aquests 30 anys d'història de la Colla de Diables amb alguns dels seus membres actuals i també d'altres antics que han tornat per aquest correfoc de la Festa Major. Parlant de la història d'aquests 30 anys, 3 dècades de la Colla de Diables i la seva passió pel foc. Ibai Alberto, de la Colla de Diables, celebrant aquests 30 anys de la Colla de Diables, què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys?
14: No sé, moltíssimes coses.
15: Moltíssimes anècdotes amb el drac, sobretot.
14: Sí, la veritat que amb el drac tenim moltes històries que no sé si es podrien explicar. Sí.
0: Bueno, expliqueu alguna.
15: Bueno, cremades, entre cremades d'arbres, tirades de façana, sí. Atropellar la gent,
14: cremar... Bueno, ja. Cremar alguna palmera que queda massa sí. Prop allà a la passa amb cent claves.
15: Ja, hi ha bastantes històries.
0: Què suposa per vosaltres formar part de la Colla de Diables?
14: Bueno, al final és formar part de la cultura del sí. Poble, no? I...
15: Cultura del poble, no sé, formar part d'això, que al final és una gran família i una gran colla que cada cop es fa més gran i demés, i poder portar també la bèstia pues és un privilegi i un... Sí. No entra qualsevol a la colla del drac, també, eh?
14: Clar, no, el drac no deixem entrar tothom. No, però al final és ser partícip de la festa de les festes del teu poble, no? I sentir-te part d'algú que no és vaig a veure la festa, sinó que la participo en ella.
15: Participo d'ella, clar que sí.
0: Estem amb Jaume Torruella i Xavier Rovira, que sou dels històrics, no?, de la colla de Diables.
16: Sí, som dels que vam començar... Ara, un tal dia d'abril, del 23 d'abril, d'ara fa 30 anys.
0: Què recordeu d'aquells inicis?
16: Home, aquells inicis eren complicats perquè no hi havia cap colla, no teníem referents. Ens ho vam inventar, ens vam ajuntar una colla, ens vam trobar, vam organitzar uns pollastres tremendos, ens ho vam passar molt bé i ara la gent s'ho continua passant molt bé perquè t'ha d'agradar, has de viure la pólvora i has de viure l'ambient i la festa. Si t'agrada la pólvora, l'ambient i la festa, aquest és el teu lloc.
17: A veure, jo com ell, també, jo vaig començar i jo segueixo encara la colla. És a dir, jo porto els 30 anys aquí, seguint, a peu del canó. Home, aquella època, home, érem joventets, tots. Vam començar tots amb 20, 25, i, home, va ser complicat, però bueno, va ser maco. I, a més, és una cosa que la portes dins i fa goig.
0: I això que has viscut aquests 30 anys, com has vist l'evolució de la colla de Diables?
17: Home, vam començar que al principi érem pocs, sense música. La música la fèiem entre els mateixos diables, com ens podíem apanyar. I, home, hem anat fent la colla de diables, la de músics, la colla infantil, hem crescut. Home, ens han posat moltes mesures molt més controlat, abans era molt més abujarrat tot. Però bueno, com molt disfrutes molt.
0: Tal com veieu la colla avui, celebrant aquests 30 anys, aquest 30è aniversari, veieu colla per 30 anys més?
16: Home, jo veig colla perquè el camí em sorprèn. Jo he estat un temps fora i ara he vingut precisament per aquests 30 anys. Feia potser 15 anys o 20 que no estava en un correfoc. I el que veig és que hi ha moltíssima gent a la colla. Són molt... La gent que està treballant a la colla és brutal per aconseguir bellugar tota aquesta gent i engrescar-los i mantenir aquest xup-xup que fa que les coses continuïn. Jo veig 30 anys més a colla.
17: Home, el millor d'això és que cada any van entrant gent nova. Cada dos, tres, quatre anys es renova la Junta, s'apunta gent nova, i això vol dir que estem atraient gent.
0: Per ser diable cal ser d'una pasta especial?
16: Efectivament. T'ha d'agradar la pólvora, t'ha d'agradar la gresca, t'ha d'agradar cremar-te, t'ha d'agradar la música, t'ha d'agradar el timbal, i t'ha d'agradar passar-t'ho bé i fer-ho passar bé la gent. No es tracta, es tracta bàsicament d'això, i mantindre una tradició que és nostra i que cal la pena esforçar-s'hi per estar-hi. Però si no t'agrada, no vinguis. Ara, com t'agradi, t'hi quedaràs.
17: Ho has de portar-ho dins. És una cosa que la portes dins de la sang. Si no portes dins de la sang, per més que vinguis, si ho cremis, si no t'agrada, no disfrutaràs. I és per disfrutar.
0: Estem amb Ferran Campmany, Clara Miquel. Estem avui en aquest correfoc, celebració dels 30 anys de la Colla Diables. Què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys de la Colla Diables?
18: Ostres, doncs, recordar... És que tenim moltíssims records. Des de quan vam començar allà el Foment, les figures que fèiem als correfocs... Bueno, és que era una passada, vull dir, la nostra colla és una colla molt gran, ha passat moltíssima gent per aquí, som una família... ens estimem moltíssim i la veritat és que no sé, jo no sé què faria sense la meva colla i els meus correfocs.
0: Ferran?

0: No? Això suposo que per vosaltres deu ser un orgull.
1: Per mi és un orgull que el meu fill Nil estigui aquí cremant amb mi, perquè ja et dic, som una família, a més allà de tot el que comporta ser diable, i per mi és un orgull.
0: Recordo fa molts anys una de les entrevistes que li fèiem al Nil, que quan encara eres molt més petit, Nil, vas dir, a tu què t'agrada dels diables? Jo vull petar petardos gordos i grossos. Com ho portes?
2: Molt bé, molt bé. Bueno, és molt divertit i... no sé.
0: I seguiràs sent diable, no?
2: Sí, sempre.
0: Ah, tenim també el Guillem. Ah, no, el Pau. També tenim el Pau. Pau, què suposa per tu ser diable, formar part de la colla?
3: Petar petardos grans.
0: Ah, vols petar petardos grans?
3: Sí.
0: També tenim el Gerard, també. També des de fa molts anys que ets membre de la colla de diables. Què representa per tu, Gerard?
4: Per mi representa una tradició pel poble, perquè, clar, és el que fem per Sant Jordi, que seria, bueno, és el correfoc del nostre bateig.
0: Bé, estem en Jordi Carol, que és el cap de Drac. Bé, d'aquests 30 anys de la colla de diables, què recordes?
5: Home, tinc molt bons records. Ja fa molts anys que vaig entrar i la veritat és que sempre ha sigut maquíssim. I cada cop es supera i la veritat és que ho passem superbé sempre.
0: Què suposa formar part d'aquesta colla?
5: És un orgull formar part de la colla, poder compartir amb tota aquesta bona gent aquests actes tan macos, i la veritat és que és una meravella.
6: Joana, cap de percú infantil, Ous de Drac.
7: Paula del Rosal, cap de Diablot, secció infantil de Diables.
0: Què suposa per vosaltres la celebració d'aquests 30 anys de la colla de Diables?
7: Doncs la veritat que jo ho porto visquent realment de tota la vida, jo ho porto des de ben petita, i veure com aquesta colla va creixent dia a dia, la veritat que amb moltíssima il·lusió, i encantada de poder veure-ho amb els més petits, amb els més grans i amb tot el poble.
6: A nosaltres ens fa molta il·lusió perquè és els primers anys, sobretot per alguns dels infants, i viure aquestes coses per primer cop sempre ens fa molta il·lusió.
0: I si us pregunto, què significa formar part de la colla de Diables?
7: Doncs és una segona família, la veritat. Ens fem molta companyia, molta pinya entre tots. És un gran moment per gaudir tots junts, gaudir del foc, de les espurnes, cosa que s'ha de portar a dins.
6: Com ha dit la meva companya Paula, és com si fos una família, i al final els nens això ho porten molt, molt a més ficats, i bueno, som una família al final.
0: Una família, la paraula més repetida, amb els diferents membres de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, que han realitzat aquest correfoc de festa major, celebrant els seus 30 anys d'història.
8: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: I continuem en aquesta Via Directa d'estiu. Aquesta temporada hem continuat realitzant les entrevistes de l'espai de regidors, on coneixem una mica més la vessant personal dels diferents regidors que composen el plenari municipal. Recordem avui l'entrevista amb el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, on vam repassar també la seva trajectòria més personal. A l'espai regidors de Ràdio Sant Andreu conversem amb els regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per conèixer la seva vessant política, però sobretot per conèixer la seva vessant més personal. Avui parlem amb Felipe del Val. És regidor a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca des de l'any 2023. De fet, aquell any entrava de plena al món de la política a Sant Andreu de la Barca amb el seu partit Som Sant Andreu. Metge, pediatre, periodista, promotor cultural i ara també regidor a Sant Andreu de la Barca. També és director del Festival de Cinema Oriana de Sant Andreu de la Barca. Estem davant d'un polític polifacètic. Avui coneixerem la seva vessant política, com l'hem conegut en anteriors entrevistes, però sobretot la seva vessant més personal. Felipe del Val, benvingut a l'Espai de Regidors.
9: Moltes gràcies. Bon dia a tothom. I des de Ràdio Sant Andreu, moltíssimes gràcies, perquè, bueno, una vez más, és una puerta, una ventana abierta al ciudadano, y debemos defender siempre la libre comunicación. Esto es importantísimo. Así que muchas gracias, Jordi.
0: En aquest espai de regidors intentem conèixer doncs,

0: Entrevistes de l'Espai de Regidors, on analitzem i sabem més coses dels polítics de Sant Andreu de la Barca, això sí, des d'una vessant molt més personal que no pas de l'Espai de Portaveus.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit recordem, en el Via Directe d'estiu, una de les notícies que vam comentar durant la Fira de la Primavera i té molt a veure amb la salut. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
2: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
3: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
3: Paula.
0: Paula, explica'ns.
3: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
4: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
4: Sí.
3: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
5: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
6: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys, i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I a als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
7: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP les infermeres especialistes van... Fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
8: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que vam detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia doncs, potser el tabac no, però els vapers, què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, a la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar-vos a temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè... Com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema En Flow, sense flow, afecten igual, un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. I a la Fira de la Primavera, un any més, també vam gaudir de la trobada de vehicles clàssics. La vuitena trobada de vehicles clàssics a motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques. Una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Joroba i amb Pep Soler.
9: Bueno, comença a ser clàssica i la veritat que aquest any supercontents, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
0: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
9: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i alguna cosa amb motos.
0: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics? I que cada any podem veure autèntiques joies.
10: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després el que atrau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona. No només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants. I després també la mítica samarreta, l'esmorzar. És una bona època, comença a fer calor i és una bona època per treure cotxes i motos.
0: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
10: Sí, sí, hi ha 127 inscrits i hi ha 127 històries. Cadascú té el seu cotxe, la seva moto, i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la. Cada vehicle té la seva història personal.
0: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
11: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques, i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle, espectacle pel propi propietari, perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la Fira de Primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure tot aquestes joies que tenim.
0: Joies que són més antigues, de l'any 1996-95?
11: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí, Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
0: Un Ford a track del 1928, per tant, impecable també en estat, eh?
11: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
0: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant, i us heu trobat que hi hagi gent que li agrada.
9: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs...
0: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada... cada vegada havia més gent, que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució va estar en plena.
9: Bueno, tenim la sort de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic. Bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquesta es veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
0: Bueno, us acosteu ja al 10è aniversari, eh?
10: Home, sí, el 10è i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja es fixa.
0: Serem aquí, no?
10: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
11: No, la veritat és que il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això És una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
0: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
12: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó pues, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i van fer aquestes tasques, i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu d'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-lo mantenint, i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys a poder-lo restaurar, i bueno, i ara a gaudir d'ell.
13: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928 i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
12: Sí, això pues, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell, que és el mereixerador, i nosaltres, pues, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé, i totes aquestes coses. Que
13: normalment participa en aquest tipus de trobada?
12: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig fent sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones, i així anem passant alguns caps de setmana.
13: Compartir experiència amb altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
12: Sí, sí. És tal l'afició que fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
13: Aquest vehicle, quina poesia l'he dedicat?
12: Aquest encara no l'hi he fet, però n'he fet no fa gaire amb un dos cavalls, i ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
13: Tant el poeta dels vehicles clàssics.
12: No? Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments, i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
13: No sé si el seu cotxe, el seu vehicle, li ha posat un nom.
12: El Fortillo. Però amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós, i ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que anirem de passeig.
13: I n'he fet cas, i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
12: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està, vull dir. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'avanç. Aquest és l'accelerador de mà.
13: Aire condicionat no té, el cotxe?
12: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
0: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
14: Bueno, pues es una herencia familiar que la vas conservar y al final, pues mira, l'he pogut arreglar y funciona el día.
13: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
14: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc, i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
13: El manteniment d'aquesta moto?
14: Zero. Oli i res més.
13: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
14: Bé, molt maco, molt bé. Molt maco, i mira, que disfrute la gent i gaudi el dia.
0: La trobada de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important. 8 edicions, l'any 2027, la 9a edició.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I durant la celebració de la Fira de la Primavera també es va presentar la remodelació de la plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per a activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Girivet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar amb un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquests criteris i estàndards que busquem per la ciutat del segle XXI, i l'actualitzem amb una tercera part de jocs infantils, una tercera part de zona on fer activitats d'entitats, de l'Ajuntament, de qualsevol veí i veïna.

0: Quico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur, doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
1: S'han remodelat parcs infantils, de fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils, ja es parlava de que el de la plaça Quico García Lorca seria especial.
0: Doncs jo crec que ho és molt, precisament aquest és dels elements més singulars, si volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau espacial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i de més. Tot això enfonsat una miqueta a la plaça, per tant, ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible, doncs, poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
1: Forta inversió el d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
0: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que és aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndards d'urbanisme actual, que és el que busquem.
1: Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Cristina Saiz, arquitecta d'Espai Públic del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha explicat als micròfons de Ràdio Sant Andreu que aquesta intervenció sorgeix d'un estudi global de la via esport com a eix verd.
2: Doncs mira, principalment, la veritat és que és un, bueno, és un ajuntament que ha apostat, no?, per remodelar tot el verd de la ciutat. O sigui, no sorgeix com una actuació única, sinó que això prové d'un estudi que hem fet des de l'AMB de tota la via de l'esport com un eix verd, i al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no?, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no?, d'aquestes remodelacions que té en ment l'ajuntament, i que nosaltres hem anat pensant sobretot això en la via de l'esport i en la carretera Barcelona també, per exemple, i en l'avinguda Parlament.
1: Una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
2: Sí, efectivament, perquè nosaltres, bueno, des de l'AMB treballem tenim des de fa molt de temps un protocol de sostenibilitat pels espais urbans, i la plaça actualment no compleix, evidentment, no?, els estàndards mínims que ha de tenir un espai públic. Llavors el que fem és augmentar, per exemple, en temes de cobertura verda, el que seria en espais d'ombra guanyem més d'un 60%, i en temes de suma de capes de vegetació, o sigui, no només arbrats, sinó amb arbustives o entapitzants, la veritat és que arribem a augmentar fins un 80% la cobertura que n'hi ha actualment, amb uns límits que a més són superiors als que tenim nosaltres com a estàndards a l'AMB.
1: Part important també l'espai dedicat als jocs infantils.
2: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Doncs, bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts, i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu. Llavors, la part de jocs, doncs, bueno, també és consolidar una mica, doncs, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, doncs, dels espais de refugi climàtic, no?, i d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no?, i de llocs, no?, com un reclam social, no?, per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
1: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no?, d'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on, doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions també està previst, no?
2: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no?, el que era molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no?, que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que era això, que Sant Andreu, no?, necessitava tenir un espai on tenir, doncs, tots aquests usos. S'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles, i a més s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no?, que no només deixen, doncs, un espai polivalent i diàfan, no?, per per poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns

0: espais de qualitat, no? Per exemple, això a l'estiu sobretot, no? Per poder fer aquests actes amb un confort, no? Bueno, amb un confort com toca, no? Per fer aquests actes socials.
1: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
0: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no, i ens passa moltes places, no, que estan fetes des de fa, doncs, al millor 20-30 anys,
1: molt,
0: no?
1: Ciment, no?
0: Que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no? Llavors, ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no? I el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments. No? Tenim una part central que és pavimentada, però sí que tenim això, dos terços de la plaça seran espais drenants, o sigui, podrem recollir les aigües pluvials, filtrar-les, no? I no carregar, diguéssim, les xarxes de clavegueram, a més de que ens aporten un confort també tèrmic, no? Sobretot en situacions d'estiu, no? Quan aquesta aigua, no? Pues també contribueix i fa que el paviment tingui una sensació de frescor, no? molt més impactant, no? que un material diguéssim tradicional.
1: Gran canvi, no?, per la zona.
0: Sí, tant. Jo crec que és això, que Sant Andreu s'ho mereix, no?, perquè és un espai central i esperem això, que sigui un espai, sobretot que es pugui gaudir, no?, tal com l'hem pensat, no?, que creiem que és això, que serà un espai molt polivalent i que gaudirà, pues, això d'un espai naturalitzat, no?, com mereix.
2: Públic, el regidor del barri del Centre, Javi Romero, ha destacat la importància estratègica de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
3: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè, bueno, el nostre barri, el barri del Centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i, per tant, també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca, tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal i com estan, són insuficients per la nostra ciutat i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del Centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs, sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra, no només vegetals, sinó també artificials, pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit, crec que serà l'exemple perfecte de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
2: La presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca es va realitzar amb motiu de la celebració de la Fira de la Primavera. Nosaltres ho deixem aquí per avui, en aquesta via directa d'estiu, on estem recopilant i recuperant els millors moments d'aquesta temporada.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. I aquí diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof Nacho Bañeres, que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre que ens planteja com trencar amb els motlles que ens hem imposat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, analitzarem una nova dada amb Núria Radó i parlarem amb Genís Fucho Rius, d'espiritualitat i de psiquiatria, al suplement IE. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició de Susan Ramírez, Traços de l'ànima. La mostra es pot veure a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol i és una oportunitat per descobrir l'obra d'un artista que es pren l'art com una manera de canalitzar les emocions. La pintura d'aquesta maresmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
1: Jo sé que m'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
3: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0, i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans que van posar les normes una mica al límit.
1: Recordo que havien parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
3: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va a celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algú estrany, totalment normal, i va ser a modo de revenja pel tracte que havia rebut durant els 90 minuts.
1: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però si dius que no va passar dins del camp, on es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats, a les xarxes, per exemple?
3: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. Llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit, Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià a qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
1: Surrealista em sembla poc, o sigui, m'has deixat astorada.
3: Qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules de Marilla, que consideren menyspreables.
1: No m'estranya, és un escàndol.
3: Tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple, cap a on anem? Molta gent els considera exemples a seguir i cada cop es converteixen en representants ultra, sense miraments ni cap mena de vergonya. Si volem construir un món en què el respecte sigui la pedra angular, em sembla que persones com Celeste Amarilla han d'estar ben lluny de la política i del focus mediàtic.
1: Tota raó, Carles. Moltes gràcies. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
4: Tot el que l'envolta neix d'una gran paradoxa. Pràcticament tothom sap qui és ella, però pràcticament ningú sap com es diu. L'agost de 2008 treballava com a socorrista en una piscina d'una urbanització de Sant Sebastián de los Reyes, a la perifèria de Madrid. Per error va barrejar diversos productes químics que es feien servir per al manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36, i ben poca cosa en deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3 Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització. I també a esborrar 9 vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar. De seguida ens hi endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Dedicar només per a això, no sé ni com reaccionar.
1: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs què dir, parlar de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al Nano. Que és,
0: tot lligat.
1: Sí, CR7 és Cristiano Ronaldo, i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. O sigui que només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, bueno, ell mateix.
0: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
2: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo, i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses. Ara, en canvi, ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això, hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del Narcisismo, un llibre editat per Siglantana, que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
0: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar, doncs, el nostre primer convidat d'aquesta setmana. És Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Hola, encantat d'estar bé aquí. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també, en certa manera, de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
3: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
0: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
3: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra. És a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la nostra mort i que hi ha tots conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
0: De fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
3: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa, o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
0: Hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes? És a dir, d'anar una mica cap enrere, deixar de sentir-nos que som el malic del món?
3: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant, perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga, per tant és frustrant i alhora és molt cansat, és esgotador. De fet, i jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada, on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
0: Que de fet sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
3: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions, hem perdut tot això, o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
0: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
3: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat. I la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes, no? Jo, amb la meva identitat, no puc respondre a què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any. No puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
0: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
3: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en la nostra guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que, hi afegeixo, que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt, molt, molt positiu, però alhora també és una càrrega en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
0: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
3: No, tot al contrari. Tot al contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador. Però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més relatiu tot, però alhora també ens empenya, això que anem dient, no?, a construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. I llavors el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes arrelades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, la alliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió, i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser, tenint-ho més en compte, ens és més fàcil acceptar-ho.
0: Mm-hmm. Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar? No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
3: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors, i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma mercantil, on tot funciona a través de compra-venta i un valor és l'increment o no, l'adquisició de capital, no? I amb aquesta lògica sovint interpretem la nostra vida. Aleshores, jo crec que dient que, diguéssim, que som una societat nihilista, no vull dir que no hi hagin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
3: Lliures absolutament no ho serem mai. No ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada. Però que no ho siguem mai no devalua el procés que sí podem fer. I el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer i és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió i finalment també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
0: Mm-hmm. Vostè diu que la identitat no s'oposa al sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
3: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el foc d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions i crec que en aquest sentit l'esquerra les ha volgut reivindicar doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
0: Mm-hmm. Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè de fet exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat en certa manera a produeixo, després tinc un valor. Hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu?
3: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat i en verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer. I a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això ho trobo a faltar perquè si no hi ha verticalitat, si no hi ha la possibilitat de fer preguntes com a mínim, no hi ha la possibilitat d'obrir-nos a alternatives, a altres formes de viure diferents a aquesta tan horitzontal, no? Tan terrenal, tan material.
0: És curiós, no?, com formant part d'un sistema capitalista que necessita molts engranatges, ens haguem acabat tornant més individualistes, tenint en compte que sense la resta potser no acabem de fer res, no? Necessitem tornar a fer-nos vulnerables, a acceptar que sense la resta no som ningú, en certa manera.
3: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres. Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
0: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'escrit al filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, què n'has subratllat?
2: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça. Una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina, Núria Radó. Núria, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Avui de quina dada ens parles?
5: Mira, avui venim a parlar de loteria i us parlo dels 175 milions d'euros que van a les arques de l'Estat fruit del sorteig de la loteria de Nadal a l'Estat espanyol, em refereixo. I això ens porta a pensar o plantejar-nos el dilema o la pregunta ètica de si realment és ètic o si realment és legítim que l'Estat espanyol en aquest cas, es financi amb jocs d'atzar.
0: És una bona pregunta, eh?
5: Sí, perquè d'una banda té un punt a favor, diguéssim, que són més ingressos i en un context que acumulem anys o dècades de retallades i que, de fet, a les polítiques públiques sempre doncs, estarem a favor que com més diners hi puguem destinar, doncs millor, té una contrapartida i és aquesta manera d'aconseguir-los. Els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que qui juga més a la loteria són les rendes més desafavorides, per tant, acabem... estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rentes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rentes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies? No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda ens surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és... Estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui, que fer-se ric... perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I per últim, això que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat, i que probablement estem... no és un accident que sigui per Nadal, probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
0: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de la Loteria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Radó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, David Casals parla amb Janis Fucho Rius, que és psiquiatre i treballador a la Clínica Galatea, sobre el paper de l'espiritualitat en l'assistència psiquiàtrica que ofereixen els professionals del sector sanitari. En podem parlar amb ell mateix. Janis Fucho Rius, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En primer lloc,
1: gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. De fet, m'agradaria preguntar-te d'entrada per què és important que els professionals de la salut rebin un acompanyament, sobretot pel que fa a la seva salut mental, imagino.
1: Mm-hmm. Bé, doncs, al final, els professionals de la salut és un col·lectiu, som un col·lectiu que estem molt exposats a situacions de l'impacte emocional, no? Tant l'abordar el patiment agut d'una patologia aguda, com a vegades també el que és acompanyar pacients que tenen malalties cròniques, malalties complexes, i aquesta càrrega, que és així, no? més pròpia de la nostra professió, pot comportar pues, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? Mm-hmm. I en algunes persones això pot acabar complicant, no?, algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible, d'alguna forma, pensem, no?, el tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
0: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
1: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar la porta del consultori o abandonar el teu centre de treball i poder descansar i, no? I tenir un entorn a casa on poder estar tranquil, no? I no emportar-te... tot i que això és molt difícil, no? Moltes vegades quan tenim una feina on hi ha un contacte amb una altra persona, no? On hi ha una vessant humana, una vessant d'empatia, que a vegades també es pot veure... sobrepassada o també és un repte, no?, el poder posar aquest límit.
0: Mm-hmm. En aquest procés d'acompanyament, Janis, a aquest col·lectiu, com pot ajudar l'espiritualitat? Quin paper pot tenir?
1: Bé, al final, no, l'espiritualitat entesa com una part de l'ésser humà, no? Allunyant-nos una mica de les definicions de religió, no? o d'estructura, diguem, antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys, inclús està parlant d'espiritualitats laiques, no? En el que a través d'una mirada cap a l'interior es reconeix una realitat interna, no? I tant això posa l'accent inclús l'UNESCO, no? Com una part de la cultura i com una part de l'home. Llavors, bé, el poder tenir aquesta part interna present en el teu dia a dia, no? I hi ha persones que se'n poden beneficiar i inclús hi ha recerca que això ho valida, no? Que pot ajudar persones en un procés de curació, en un procés d'acompanyament, perquè ens pot donar des de significat a la nostra vida, al que fem, no? A la nostra professió, també en moments de crítics, no? Ens pot donar esperança. Hi ha persones que també ens pot ajudar a regular emocionalment en moments de crisi. I també vincle, no? Aquest aspecte comunitari de l'espiritualitat, que no és obligatori, però que moltes espiritualitats es viuen en comunitat, és un punt també que és molt important, no? De donar contenció a la persona i donar un entorn comunitari. Ara bé, també cal dir que també l'efecte no sempre és positiu i seria el cas, per exemple, no, de quan es fa una gestió patològica, una gestió o un ús indegut de la part de la culpa, quan hi ha rebuig de la comunitat cap a la persona o quan a vegades ens trobem que hi ha un conflicte dels valors que té aquella pròpia persona, no, amb la comunitat en què vol compartir la seva espiritualitat. No? Per tant, hauríem de tenir aquests dos vessants presents, no? Que pot ser una eina molt útil, una eina inclús validada en certs contextos de patiment emocional, però a la vegada també hem de tenir en compte que en certs contextos pot ser un factor no sempre positiu, per tant, tenir-ho present.
0: De fet, històricament és curiós perquè sempre hem pensat que ciència i espiritualitat estaven confrontades d'alguna manera. Pot ser que en l'actualitat no s'allunyin tant com ens pensàvem?
1: Sí, potser el que podríem dir és que darrerament hi ha un interès, no?, a buscar ponts entre ciència i espiritualitat, no?, i la vessant pràctica també, no?, la vessant de recerca, em refereixo, des de poder analitzar quins són els beneficis, no?, a un nivell inclús neuronal, no?, de tècniques de funcionament cerebral, no?, i veure quins són els efectes, per exemple, de la meditació, no?, de les tècniques del mindfulness, que han estat tradicionalment o venen originàriament de tradicions espirituals i que tantes entitats i tants grups estem intentant incloure, no?, per exemple, el mindfulness com una herramienta terapèutica amb els nostres pacients. I més enllà d'això, no?, el buscar quins aspectes poden afavorir la salut mental, el benestar, el sentit vital, no?, no necessàriament des d'una espiritualitat teista, no?, buscant la figura d'un déu, sinó inclús pensant en el que dèiem abans, no?, una espiritualitat amb una mirada interior que sigui un camp més ric i que se'n puguin beneficiar persones que poder en la visió de religiositat tradicional no s'hi veien tan identificades, no?
0: Genís, vaig acabant. Tu fas xerrades per formar professionals en aquest àmbit també, però consideres que de moment són introductòries. A on t'agradaria arribar? Quin és el teu objectiu?
1: Bé, jo penso que el poder integrar també aquest aspecte de l'espiritualitat, no?, com un aspecte que forma part de la persona, del ser humà, en el que seria la docència dels professionals que s'estan formant, no?, al nivell, doncs, de la universitat, per exemple, podria ser un element molt interessant, no?, tant com a reconeixement d'una part del ser humà que m'ajuda com a professional a apropar-me al pacient, com també com una sensibilitat a diferents cultures i a diferents formes de veure i creure, no?, i en la vida i en el més enllà. En l'entorn sanitari, en la malaltia i també en l'acompanyament al final de la vida o la mort, doncs poden ser elements molt, molt interessants.
0: Hem de patir, Genís, per la intel·ligència artificial? Pot arribar a suplantar un professional de l'àmbit mèdic perquè ens faci un acompanyament, una màquina?
1: Doncs, a veure, al final la IA, no?, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no?, a ajudar a inclús estructurar dades clíniques, però hi ha aquest element de la confiança, l'empatia, la conversa a un nivell profund, no?, i hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ésser humà que és intangible, no?, i això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no?, complementar sens dubte i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, jo penso que serà complicat això,
0: Esperem que així sigui, que t'acompanyi una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís Puigó Rius, psiquiatre i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. Un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: En l'aire d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'Ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
2: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només estar enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones. Així que això seria una mica el general.
0: Tot això que explica Susan és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
3: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
0: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
3: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que a l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podria veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
0: Deia que era, que és, vaja, la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
3: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. I aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments a posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment, i era un... Bé, de molts anys i ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
0: Mm-hmm. Si anem a les seves arrels i trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
3: Sí, correcte. Jo, de petita, anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dic que em fas hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant molts anys fins a sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures. Així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. M'estic permetent deixar com trossos de composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
0: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? A l'hora que respecta el seu procés, també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
3: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final, la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot va com ha d'anar per blocs, per sistemàticament parlant, i al Pallars vaig trobar molt
4: facilitar
3: més
4: la llibertat de Windows l'era.
3: Puc fer el que vulgui, amb la meva vida soc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto, no tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que diuen els llibres, no? Al final l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
0: Mm-hmm. I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
3: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins de l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que estaven a cada quadre. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadre.
0: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
3: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
0: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
5: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys. Tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme. Com diu l'autor, una trinitat troncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals, els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins l'arribada de la dictadura el 1924. L'autor retrata el noi del sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apòstoles i Assassinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, però també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: 6 mesos de criteri diagnòstic perquè sabem que com més temps...
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: One ticket, please. Long and loose, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: de la seva història.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: gran satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix.
1: You know, all right. Rolling? Okay, here we go. One, two, three, four.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: the album.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: Avui en el Via directa d'estiu parlarem del Japó i ho farem a través de l'experiència de quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca que van participar en un intercanvi internacional, acompanyats, això sí, del seu professor Sergi Garcés. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via directa. Comencem una nova edició del Via directa d'estiu amb el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig han viatjat el mes de maig al Japó en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. L'Institut Montserrat Roig ha creuat fronteres. Quatre alumnes i un professor, el Sergi Garcés, han viatjat al Japó per participar en un prestigiós programa internacional d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que ha convertit el centre Sant Andreuenc en l'únic representant europeu d'aquesta edició. La Leire Cabello, la Romaisa Elboy Taibi, l'Àxel Martín i la Niol Pasqual han fet aquest viatge al Japó. Durant dues setmanes han compartit convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents de països com Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka. El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut a l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre del Montserrat Roig com un dels referents en aquest àmbit. Hem parlat amb el Sergi Garcés i amb els quatre dels alumnes que han participat en aquest intercanvi al Japó perquè ens expliquin les seves experiències. Per Sergi Garcés, el professor de l'Institut Montserrat Roig, l'experiència ha estat molt positiva.
1: Bé, de fet, potser són ells els que te l'han de dir, però jo, vull dir, per part meva diria que ha estat una experiència fantàstica. Tant al novembre, més còmode per mi, si vols, perquè hi anava sol i només anava amb els professors, com ara en el mes de maig amb els alumnes, però realment i els hi vaig dir personalment, no em van donar més feina de la necessària i estic molt content d'haver-los escollits a ells per fer el viatge.
0: Una experiència, podem dir, que gairebé única, no? El fet de que alumnes de Sant Andreu de Barca doncs hagin viatjat al Japó, hagin compartit experiència amb alumnes procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia, Sri Lanka i també altres països, i a més de conviure també moments amb famílies allà al Japó.
1: Sí, sobretot perquè a més jo tenia la noció de que els instituts havíem de ser instituts públics i després quan vam anar allà vam veure que n'hi havia molts de privats, és a dir, dels altres països. Per tant, que quatre, o sigui, dos nois i dues noies d'un institut públic de Sant Andreu de la Barca, ja no estem parlant de Barcelona ni d'una gran capital, puguin anar al Japó vacats, doncs és una experiència única, és una experiència bestial.
0: Què és el que veu fer al Japó, Sergi?
1: Una mica de tot, realment. Vam fer des de classes de japonès a activitats de gaire esportiu en japonès, és a dir, la cosa era que les interaccions, això no vol dir que sempre es fessin d'aquesta manera, però que totes les interaccions que es feien al Japó fossin en japonès, si més no les persones diguem que estaven al càrrec d'això, sí, és a dir, la gent de la fundació, els professors convidats, els eren com una mena de professors d'educació física que també convidaven, les famílies evidentment, els professors de l'institut en el qual vam estar, doncs ja et dic, és que vam fer una mica de tot, vam fer espectacles a l'escenari, vam ballar, van cantar, no crec que no veu cantar, també probablement, bueno, vam cagar el tio en japonès. Bàsicament és un intercanvi que dura, doncs vam estar allà físicament potser 13 dies, en el que tant amb els altres països convidats com amb els japonesos, doncs és un intercanvi cultural, de llenguatge, etcètera, etcètera. Vull dir, dir-ho en poques paraules és una mica complicat.
0: De fet, Sergi, ara comentaves de que era l'únic institut europeu doncs, que hi participava, que institut públic. Penso que no, res és casualitat. Vosaltres, des de l'Institut Montserrat Roig, sou en aquests moments un centre, un institut de referència per al fet d'apostar per la cultura japonesa, per el japonès. Hi ha tot un seguit d'alumnes engrescats per conèixer la cultura i l'idioma japonès. Per tant, vosaltres sou un institut de referència.
1: Pel motiu que sigui, bueno, primer la casualitat que vol que en aquest institut som dos els professors que podem oferir l'assignatura optativa de japonès. I després, no, i crec que no és només això, perquè tu pots tenir un professor que ofereixi l'assignatura, però llavors que tingui poc predicament entre l'alumnat. I en aquest cas estem en un institut que comparativament amb els altres instituts a vegades podem arribar a tenir fins i tot 10 vegades més dels alumnes que tenen els altres. Que tant de bo això es vagi escampant i cada vegada n'hi hagi més, però la realitat ara mateix és que són pocs instituts amb relativament pocs alumnes i aquí, pel que sigui, pues té molta sortida. A més, a partir de l'any vinent probablement l'oferirem a primer segur, potser a segon com càpsules, la qual cosa voldria dir que tots els alumnes de primer i de segon d'ESO com a mínim tastaran el japonès, i després a tercer ja decidiran si volen continuar-ho de manera anual, la qual cosa vol dir que ni que sigui fer un tastet, seran molts els alumnes, passaran tots els de primer i potser tots els de segon.
0: Per tant, la bola es va fent molt més gran. Volem conèixer aquesta valoració d'aquests quatre alumnes. Vam parlar prèviament de quines expectatives tenien d'aquest viatge. Tenim la Leire Cabello, tenim l'Àxel Martín, la Niol Pascual i la Romaisa Elboitaibi, que també ens acompanya... Ho he dit bé?
2: Bueno, Boutaibi.
3: Com?
2: Boutaibi.
0: Vale, això ho diré després. Boutaibi?
2: Sí.
0: Vale. I també ens acompanyen la Romaisa i el Boutaibi, que són els quatre alumnes que han estat al Japó. La primera pregunta, quina valoració en feu de la vostra estada al Japó? La Leire, abans de marxar, ja ens comentava de que ja havia estat alguna vegada al Japó, que el tema de l'idioma japonès el porta força bé. Però ja comencem amb tu, Leire. Quina experiència t'has portat del Japó? Com valores aquesta experiència?
2: Pues una experiència molt bona, a part, jo, encara que hagi anat una vegada, he après moltes coses noves que m'han fet explotar el cap perquè jo no les sabia. No m'havia relacionat anteriorment tant amb japonesos i he pogut relacionar-me més amb persones d'allà i amb persones a part d'altres països. Llavors, jo crec que ha sigut una experiència molt bona i hem tingut una oportunitat molt gran per poder aprendre més coses i crec que tots l'hem aprofitat bé.
0: Crec que tornaries, no?, al Japó?
2: Jo tornaria.
0: Romaisa, la teva experiència?
4: Doncs que ha sigut com contacte amb el japonès gairebé totes les hores del dia, llavors tu podies aprendre en qualsevol àmbit, per exemple, amb els professors d'educació física o japonès amb els profes de llengua japonesa, i en contacte amb els altres alumnes podies aprendre paraules d'altres idiomes. I llavors, doncs, és una experiència que no només japonès, sinó que fas amistats, aprens i molts canvis culturals.
0: Aniol, com ho has vist?
5: Bueno, primerament, evidentment, és una experiència irrepetible i molt única. I, bueno, el que més m'ha agradat jo crec que ha sigut com aquest intercanvi cultural, perquè me n'he adonat de que la vida és com molt diferent depenent del país en el que vius, i això és el que més m'ha agradat.
0: Àxel?
6: A mi el que més m'ha agradat ha sigut poder posar-me en contacte amb tantes cultures a la vegada. Al final estaves parlant amb persones que semblaven d'un món diferent i jo no m'havia adonat que les persones eren tan diferents segons d'on érem. També he pogut aprendre molt japonès i moltes paraules en altres idiomes, que me les emporto ja per sempre, i una molt bona experiència que ha superat les meves expectatives.
0: Suposo que ha de ser una cultura amb un contrast molt, molt directe, no? molt xocant, no?
2: Bueno, no sé, jo porto estudiant-lo 4 anys, així que no sé, jo ja sabia el que m'esperaria. Encara això, m'he portat bastant sorpreses, com per exemple que el futon, que és el llit japonès, mai pot estar mirant cap al nord. M'ho van preguntar on està el nord, i jo vaig dir què? Com dient, perquè m'ho pregunta, saps? Com dient, no l'he escoltat bé, me'n va fer una altra vegada la pregunta? I em vaig quedar així com per què, i llavors em van explicar que donava mala sort mirar cap al nord. Això em va volar el cap, t'ho juro.
0: Suposo que vosaltres teniu tanta ja experiència, tant contacte amb el japonès i amb la cultura japonesa, que potser no s'han sorprès tant les coses com ara comentava la Leire, no? de que bé, ja sabíeu on anàveu, no?
5: Bueno, a mi em va sorprendre sobretot, jo ja sabia que els japonesos eren molt educats, però és veritat, o sigui, són molt educats per tot, per a preguntar-te si vols, jo què sé, un menjar o si vols anar a un lloc, per tot, l'educació sempre va pel davant, i al carrer també sempre van callats, que estàvem l'Àxel i jo parlant pel carrer i li deia baixa la veu, que aquí ens escolta tothom.
6: Sí, estic completament d'acord. M'ha semblat també molt xocant que són molt educats i també són molt divertits. Jo pensava que els japonesos eren molt introvertits, que parlaves amb ells i per molt que siguessin molt educats, com que anaven a per la seva banda, que no t'escoltaven tant, i eren ells al final que, els que començaven la conversació, els que volien saber més de tu, i m'ha semblat molt xocant. Són molt extrovertits.
0: Romà, Isa, tu has trobat això també?
4: Doncs sí que són molt educats i doncs respectuosos, però també són com curiosos, llavors està bé perquè comencin una conversació i practicar el japonès que sabem.
0: Trencar el gel, no? Que el trenquen ells, no? Vosaltres sé que un dels deures que havíeu de fer allà és representar la cultura catalana. Explicau-me l'experiència d'anar al Japó i fer cagar el tió, i a més en japonès. Com va anar i com ho van rebre?
5: Bueno, va ser una mica vergonyós, jo crec, perquè, bueno, primer ens van presentar com el lloc on ho havíem de fer, i era gegant. Li vaig dir al Sergi, però real que és aquí on hem de cagar el tio davant de tota aquesta gent? I em va dir, sí, és aquí. I, bueno, apetxugant, i ho vam fer.
6: A sobre jo pensava que ho farien només davant dels professors i dels alumnes d'intercanvi, però és que ho vam fer, a més, a l'escola, davant de tota l'escola. I això va ser molt xocant, perquè jo pensava, què pensaran de nosaltres, unes persones de fora, donant-li cops a un tronc i després cagar regals. O sigui, però s'ho van passar molt bé, nosaltres també ens ho van passar bastant bé, i ens vam riure molt, això sobretot.
0: Bueno, potser ara torneu al Japó i veureu tothom allà fent cagar el tió quan arriba el Nadal. Vull dir que heu convertit vosaltres aquesta tradició catalana, també l'heu exportat al Japó. O sigui, veu fer la cançó del caga tió en japonès?
2: Sí.
0: Com era?
2: No, jo no la canto.
0: O els quatre que esteu aquí, recordeu una mica o no? Va.
3: Hòstia, com era la primera estrofa? Va.
7: Natsutoturo Iwashi janaku Kekaraku sugite Turodase Yori shikute Tio, unchi yare.
3: A més,
0: Sergi, sí.
3: Em quedo, vull dir, és veritat que els hi feia molta vergonya, però, i a l'Àxel potser jo no vaig pillar-ho, però es veu que sí que ens havien dit que ho havíem de fer una segona vegada. Total, que la segona vegada ja no tenien cap vergonya i ho van fer molt bé, però és que en aquell institut entraves a les classes i senties els alumnes cantant aquesta cançó espontàniament. Vull dir que, a més, era una traducció que vam fer aquí, vull dir que no és una traducció ni oficial ni res, i els senties cantant la cançó espontàniament. Això va ser molt curiós.
2: Le enseñé la canción y se ponía a cantarla en medio de clase.
3: Sí, clar, és que...
0: Bueno, veig aquí per vosaltres l'enviarem unes creus de Sant Jordi, no?
3: Sí,
0: per exportar la cultura catalana al Japó. I això va ser a l'inici, no? Quan veu arribar, que pràcticament havíeu de demostrar o mostrar, en aquest cas, alguna cosa de la cultura catalana, no?
3: Crec que el dia que vam arribar va ser arribar a instal·lar-nos, vam intentar sortir, però aquests... allò que diuen gent jove patou, pues el primer dia al Japó a la una ja se'n volien anar a dormir, van anar a dormir a les 5, i aleshores el dia següent crec que vam tenir una petita introducció, unes classes, vam tornar a tenir el dia lliure, i el dia següent sí que ja va ser quan van venir els alumnes del d'allò, al cap de 3 dies probablement.
0: El tema de la gastronomia, ja abans d'anar al Japó, quan vaig entrevistar aquí, bé, ja parleu que us agradava el menjar japonès. Què us heu trobat allà?
5: Bueno, sobretot que els agrada molt l'arròs. O sigui, sopen, dinen i esmorzen arròs sempre, però arròs blanc, no té res l'arròs realment. I bueno, a vegades ho acompanyen amb salmó, amanida o amb curri, però realment a ells els agrada l'arròs blanc.
6: Sí, per ells l'arròs és com el pa per nosaltres. I també menjaven sempre amb el menjar una sopa de miso, que seria aquí pues, una sopa de ceba, que no sap a res, i li posaven un tros de tofu. Bueno, estava bastant bé perquè amb l'arròs pues, ho acompanyava bé, però deixava com una mica insípid. I, clar, menjar això tota l'estona, tots els dies, doncs al final et cansava una mica. Però quan podies canviar, la gastronomia d'allà era molt bona.
0: Romaisa, has tingut més sort?
4: Bueno, sí que en el Centre Olímpic va ser això, però fora, quan anàvem a restaurants, doncs provàvem moltes coses com sushis, amb la família també vaig tastar molts menjars com tempura, però a mi el sushi, el tuna mayo, em va crear com una addicció perquè m'agrada molt.
2: Jo quan vaig anar a la família vam anar a restaurants i tot allò i vaig provar molts tipus de peix que, ja, que només, anaven, no, només estaven allà per la zona de Shizuoka i em va sorprendre perquè ja el peix no sabia com aquí. Per mi allà està molt més bo. Aquí, bueno, segons,
0: no? Heu parlat de que veu estar al principi en el centre olímpic, veu estar allotjats, després va haver aquella part que potser abans de marxar al Japó us feia més expectativa, a veure quina expectativa, a veure què us trobàveu, que era aquest contacte ja directe amb les famílies i on vosaltres estàveu sols amb les famílies. A quina experiència us emporteu d'aquest contacte amb les famílies i on segurament que hauríeu de parlar en japonès, o ja estàveu ja la inversió 100%?
5: Bueno, jo vaig tenir molta sort perquè em va tocar una família que només arribar-hi a la seva casa em va donar un full on hi havia paraules clau en català i en japonès.
0: O sigui, en català, eh?
5: Sí, en català. Posava estada en família Daniel i em posava com la planificació de tots els dies i totes les activitats en català. I a la dreta estava tot traduït al japonès. I llavors, bueno, gràcies a això ho vaig tenir molt més fàcil. També quan hi havia algun tipus de problema per comunicar-me, pues, utilitzava el mòbil. I si no, pues, ho deia algunes paraules en anglès i algunes en japonès.
0: Excel?
6: Sí, jo vaig tenir molta sort amb la meva família que em va tocar, sobretot amb el noi, que era molt maco. No vaig tenir tanta sort perquè no sabia parlar molt d'anglès, llavors havia de tirar més de japonès, que tampoc sé molt, llavors més que res el traductor. Però m'ho vaig passar molt bé amb ell, vam connectar molt i em va saber molt greu després despedir-me d'ell, però em porto un bon record d'ell.
0: Robaixa?
4: Jo també he estat còmoda amb l'estada de la família i també vaig tenir sort perquè el meu homestay sí que sabia anglès, però una cosa que em vaig adonar és que a la mateixa edat ells el màxim que poden tenir crec que és un A2 i és com un nivell més baix i bueno, jo tenia nivell baix de japonès i vam fer-ho com vam poder per poder comunicar-nos.
0: Leire?
2: Ah, jo vaig tenir sort perquè la família li agradava l'anime, llavors vam veure tots junts una sèrie que ara estan reproduint, The Shadow of the Realm o algo així, Yogi no Tsunagi, i em va agradar molt perquè vaig poder veure també Dragon Ball, els primers episodis amb el pare de la Kao i tot allò, i va ser una experiència que va ser... Ah, i al cine, també vaig anar al cine. Fa poc va sortir la pel·lícula del Conan, el detectiu Conan, que en japonès és Meitante Conan, pues, va salir una pel·li nova i jo vaig poder anar a veure-la i al final de la pel·li hi havia com un scan i llavors em vaig portar com un regal especial que és com una il·lustració especial per als que només pels primers que van veure la pel·li.
0: Sí, vas tenir sort, eh?
2: Sí.
3: El que no et diu la Leire, que és el que li intentava dir, és que, bueno, tots se'n van endur coses, eh? Però és que la Leire se'n va dur una bossa que potser pesava com 2 o 3 quilos només de manga. Li van regalar una col·lecció sencera de manga físic.
2: I no hi ha això.
3: La família li va comprar.
0: Per tant, a més, jo sé que d'altres de vosaltres també heu tornat al Japó, que heu comprat mangas allà.
5: Bueno, jo he comprat alguns de regal i alguns per mi, però...
0: No anaves amb la bossa de 3 quilos, no?
5: No, jo portava com a molt 6 o 7.
0: Són uns quants, també, eh?
5: Sí, bueno, però dubto que me'ls llegeixi, la veritat.
6: Jo, més que res pel record, perquè a mi no m'agrada tant el manga i l'anime, però em vaig portar 2 per mi, i la resta que van ser pues, també 5 o 6 per la família, pels amics...
0: Romai, s'has portat mangas?
4: Jo m'he portat 3 sobre un anime que es diu Hachikuta, que és un anime nou, i doncs m'he portat 3 desordenats, però perquè només he agafat el personatge que m'agradava en la portada, doncs perquè ja m'he vist l'anime, llavors, bueno, pues he agafat els meus personatges i ja.
0: Si ara us pregunto per acabar l'entrevista, amb què us quedeu d'aquest viatge tan enriquiment personal, que també segurament que us en porteu i heu aconseguit, en què us quedeu d'aquest viatge al Japó?
5: Jo em quedo sobretot amb la gent que he conegut, perquè, o sigui, no només els japonesos, per exemple els tailandesos, els australians, els brasilers, com és una cultura tan diferent la seva, és una experiència que al final t'enriqueix tant culturalment com a la llengua. O sigui, jo per exemple parlava amb l'Estefan, que era australià, i he après molt anglès parlant amb ell. També he après portuguès parlant amb els brasilers i també he après japonès. Llavors, tot això al final t'ho emportes cap aquí.
0: Axel?
6: Jo m'emporto també l'experiència d'aprendre més idiomes i també totes les persones que he conegut. Les persones d'Austràlia i de Brasil, que ja me les emporto per amics per tota la vida, i els japonesos també, que eren molt macos. I més allà del que puguis aprendre i el que puguis, les experiències que puguis viure al Japó, m'emporto les persones que vaig conèixer.
0: Molt maco. Romaisa.
4: Doncs jo també m'emporto les persones que he conegut, sobretot a Austràlia i Brasil, perquè hem estat com molt enganxats, i doncs també m'emporto que abans d'anar a Japó vam com enviar el que volíem fer i la família ho respectava i ho tenia en compte, i si vaig escriure que volia aprendre la cultura i doncs anàvem a visitar temples i tot això, i doncs són com molt atents.
0: Leire?
2: Pues sí, la gent. Jo vaig intentar comunicar amb el que podia perquè em parlaven en anglès i jo soc horrible en anglès. Llavors intentava comunicar-me en japonès, però l'Estefan no sé què em va dir una vegada que dije no. I bueno, vaig intentar fer-ho també en anglès, horrible, però ho vaig fer i no sé si se'm entendrà, però ahí està.
0: Manteniu el contacte després del viatge del Japó amb tota aquesta gent?
5: Bueno, sí, tant amb el meu homestay, que és el japonès amb qui vaig estar amb la seva família, tant amb els australians. L'altre dia, per exemple, va ser el seu aniversari i doncs el vaig felicitar. I bueno, també em va escriure al Tori, que és el japonès, dient-me que, bueno, tenia nòvia.
0: Tori, el Tori. No. Això us van explicar, no? A part d'això us van explicar altres coses que ara coneixereu més detalls, suposo, de cadascú de les persones que heu conegut al Japó. I no sé si després del Japó aneu a Austràlia, però veig que també hi ha connexions aquí. Sergi, com a professor, com a sensei, sí. Sensei Sergi Garcés, veus, alguna cosa del japonès sí, anem aprenent. La teva valoració, la teva experiència, haver portat aquests quatre alumnes, que suposo que deu ser un goig, no? Com a professor de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de com han aprofitat aquests quatre alumnes aquesta trobada, aquest intercanvi, que jo crec que és una experiència única, no?
3: Jo també em quedo una mica, o sigui, igual que ells, jo em quedo també una mica amb haver-me pogut trobar amb aquells professors de diferents països al novembre i ara, perquè realment era una gent maca. També amb els alumnes d'altres països, perquè realment ha sortit a Austràlia bastant, però hi havia un personatge, l'Estefan, que era molt entranyable, vull dir, era un tio que realment ajudava a fer com pinya tot. I em quedo sobretot amb haver-los escollit a ells quatre i a veure-ho, haver viscut al Japó a través dels ulls d'ells, saps? Perquè clar, tu ja hi has anat i llavors estàs com habituat, però clar, si vas amb ells realment és com tot torna a ser com la primera vegada. I el fet de que sí, és veritat, va ser molta feina, però jo no la vaig... O sigui, abans ho hem dit, va ser molta feina, va ser molt cansat, però no va ser gens estressant, és a dir, no d'allò. I aleshores, amb això els estic molt agraït.
0: Home, són bons alumnes, tant a Leire, Romaisa, com l'Axel i l'Aniol. Gràcies per haver-nos explicat i haver explicat als oients de Ràdio Sant Andreu la vostra experiència, per haver-la aprofitat, i Sergi Garcés com a professor i la persona que... Bueno, s'ha anat dues vegades en menys d'un any, no? Al Japó, una vegada a Sanasol, no? Preparant aquest intercanvi, després ja amb aquests quatre alumnes. Gràcies també per voler compartir aquesta experiència, doncs, amb els oients de la ràdio.
3: Tu i els oients de la ràdio que ho puguin sentir per voler-nos escoltar.
0: Ens acomiadem amb una frase en japonès o cantem de nou la cançó del Kagatió en japonès? Què preferiu?
3: Una frase en japonès. Una frase en japonès.
7: Mata kondo yoroshiku onegai shimasu.
8: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Aquest any, per Sant Jordi, a Sant Andreu de la Barca s'han instal·lat tres bancs literaris dedicats a Federico García Lorca, Ampar Moliner i al Petit Príncep. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.

0: S'han instal·lat a tres bancs literaris a Sant Andreu de la Barca, un dedicat a l'escriptora Empar Moliner, l'altre al poeta Federico García Lorca i un altre al llibre del petit príncep. La plaça Federico García Lorca precisament dedica un dels poemes de Lorca, Si mis manos pudieran deshojar. De davant de la biblioteca Aigüestosa s'han instal·lat dos bancs més, un dedicat al clàssic universal del petit príncep i l'altre a la novel·la benvolguda de l'escriptora catalana Empar Moliner. N'hem parlat amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
1: Doncs sí, en principi és bueno, una activitat més del programa de Sant Jordi, que sempre intentem doncs, anar ampliant, anar millorant, i també doncs, millorant el poble, que també l'objectiu també era doncs, embellir en veu alta el poble. Vam fer-ho també ja l'any passat, hem començat amb el tema dels murals, aquí mateix tenim un clar exemple de la biblioteca colorida, i també doncs, aprofitar també embellir el poble amb bancs literaris. Bueno, va ser una idea doncs, també que va ser bona també per poder afegir aquest Sant Jordi.
0: Sentat aquí en aquest banc dedicat al Petit Príncep, un clàssic de sempre, un clàssic que no té edat. A la plaça Federico García Lorca podem veure, com no, un banc dedicat a Lorca i a un dels seus poemes. I aquí al costat del Petit Príncep tenim A Benvolguda, que és una de les novel·les d'Empar Moliner, que també és protagonista d'aquests tres bancs.
1: Exacte, sí. Al principi, doncs, com que eren tres bancs, ens va ocórrer doncs, de fer un banc d'un autor català, un altre de castellà espanyol i després un altre d'internacional. I vam pensar doncs, que bé, que com el català, doncs, en aquest cas, autora viva i en actiu, doncs, l'Empar Moliner, que a més estarà aquest Sant Jordi també signant llibres a Barcelona, en té un de nou. A la plaça Federico, doncs, creiem això, lògicament vam creure que seria convenient doncs, buscar també un poema de Federico García Lorca, i aquest que estem aquí ara, d'Antoine Saint-Exupéry, del Petit Príncep, doncs, també que fos l'internacional.
0: Quina resposta espera per part de la ciutadania amb aquests tres bancs?
1: Bé, jo només arribant aquí ja he vist que tothom seia, feia fotos, vull dir que no, jo, clar, criden l'atenció. Esperem que doncs, aquesta lletra no es vandalitzi com va passar fa anys, que es van fer també uns bancs també literaris de fusta no va durar massa temps perquè la pintura doncs, va caure de seguida. Ens han garantit que aquesta doncs, durarà molt de temps. També són bastant pioners perquè no hi ha masses pobles a Catalunya que hagin apostat per aquesta idea d'aquests bancs literaris, que tenen molt bona acollida. Els veureu també per darrere, que també hi ha la portada del llibre i tal, vull dir que és una manera això d'apropar la cultura al poble i d'envellir, donar doncs, sentit a aquest poble que volem que sigui modern del segle XXI i que això, no? Cridi l'atenció i la gent doncs pugui venir aquí com un museu a l'aire lliure, que ja vam començar amb el cromàtic l'any passat i seguim doncs això envellint aquests bancs.
0: Uns bancs que esperem que també els utilitzin els santandreuencs i les santandreuenques per llegir les seves novel·les, no?
1: Exacte, a més dos estan just aquí a l'entrada de la biblioteca, amb la qual doncs què més, no? Que apropar ja tant quan entren com quan surten doncs tenir. A més veureu que és un banc que té forma de llibre obert, vull dir que és ben bé això, mirar d'apropar els hàbits de lectura a totes les edats, començant ja per més joves, amb el Petit Príncep, però per totes les edats. A més, també el dijous, que ho inaugurarem, a dos quarts de set de la tarda, també han demanat participació a entitats i a gent del poble també que ens faci la lectura d'aquests poemes que hi ha en els bancs.
0: Una de les protagonistes dels tres bancs literaris és l'escriptora Empar Moliner, a qui se li dedica l'inici de la novel·la Benvolguda, novel·la amb què va guanyar el premi Ramon Llull. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb l'escriptora catalana Empar Moliner per saber doncs, la seva opinió, la seva valoració, que se li dediqui un banc literari a la seva obra.
2: Em sembla extraordinari que aquestes frases que ha escrit amb tant d'esforç i perseverança siguin en un banc on la gent hi posarà el cul, que em sembla extraordinàriament poètic, meravellós. És més, espero que ben aviat els grafitaires, que no descansen, puguin modificar i millorar aquesta obra.
0: El fet de que la literatura surti al carrer hauria de tenir més presència en el carrer?
2: Però és igual, la literatura, facis el que facis, facis campanyes, facis el que facis, seguirà sent residual, i així ha de ser. La literatura és per un grup d'escollits, som els llestos, també estem més bons, els que llegim, però no cal que expliquem les bondats de la literatura a la gent, és igual, vull dir, serem sempre els mateixos. Quan diuen que hi ha hagut un repunt i que es venen més llibres, vol dir que som nosaltres que ens n'hem comprat més, som sempre els mateixos i hem de ser pocs.
0: I ara aquesta gent que utilitzi doncs, el banc on apareixerà aquesta frase de Benvolguda, d'un fragment de Benvolguda,
3: què creus que sentirà la gent? O què vols que senti la gent que sigui en el teu banc?
2: Ah, no sentirà res. És més, espero que ben aviat agafin i modifiquin, posin grafits, o fins i tot m'agradaria molt, jo he somio en això, que algú escrigui allà, paga la droga, coses d'aquestes, aquests missatges que hi ha als bancs, que s'hi posi a dormir algú, que s'hi asseguin malament els joves, allò que fan, que s'asseuen a menjar pipes, com a molt. Per tant, m'agrada molt. És una història... O sigui, no has d'estar en un museu, has d'estar en un banc.
3: És l'inici de Benvolguda, una novel·la en què vas guanyar el Premi Ramon Llull. Què ha significat aquesta novel·la en la teva trajectòria?
2: Totes les novel·les són extraordinàries per un autor, eh? Però mira, va anar molt bé de crítica, va anar molt bé de públic, o sigui, va anar molt bé. Per tant, ostres, em posa contenta.
3: I ara aquesta unió amb Parc Moliner i Sant Andreu de la Barca, no?
2: Sí, exactament. O sigui que penso venir a seure en aquest banc amb les meves 50 millors amigues.
3: Fa molts anys ja vas estar a Sant Andreu de la Barca, a la biblioteca Aigües Toses, amb una presentació d'una de les teves, dels teus relats, dels teus contes.
2: Sí, a mi m'agrada molt anar a les biblioteques, a tots ens agrada molt, anar a les biblioteques o on hi ha clubs de lectura, ens agrada molt als autors perquè a casa mai ens fan tant de cas. O sigui, a casa no ens escolten mai tant quan expliquem les novel·les que fem, o sigui que ja està bé.
3: Finalment, un missatge a la gent de Sant Andreu de la Barca.
2: Doncs llegiu, llegiu, llegiu, perquè llegir, i això és veritat, et fa més guapo.
0: Les declaracions de l'escriptora Empar Moliner, una dels tres protagonistes dels bancs literaris de Sant Andreu de la Barca, un dedicat a Federico García Lorca, l'altre al Petit Príncep i el tercer banc, que també està situat davant de la biblioteca Aigües Toses, a la novel·la Benvolguda d'Empar Moliner. I a Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques davant de la instal·lació d'aquests tres bancs literaris. Fet les preguntes al nostre company Joel Carrasco.
4: Hem sortit al carrer a preguntar als primers curiosos que s'han apropat a estrenar els nous bancs. Uns bancs en forma de llibre blanc obert que tenen fragments i que, a més de permetre el descans, també fomenta la lectura.
3: Què us semblen els nous bancs que han inaugurat avui?
5: Estava traduint en castellà perquè ella no ho estava llegint. Perquè, bueno, a mi seran meravellosos. Però ara ella estava aquí i deia què posa, i llavors li estava traduint en castellà, li estava explicant el conte del Petit Príncep.
3: Ha llegit vostè el Petit Príncep?
5: Home, per favor. L'he llegit, l'he regalat. Sí, sí, moltes vegades.
3: Què et sembla el banc? T'agrada? La gent aquí l'està provant, si és còmode?
5: Sí, el que passa que jo veig... Allà és en castellà o no?
3: No, tot en català.
5: Jo veig que hi ha molta lletra per la gent. La gent no llegeix tant.
3: S'ha perdut la lectura o què?
5: Hombre, bueno, jo estic a lèxic, de fet. Jo porto el programa... Bueno, porto no, jo tinc dos nens aquí que ensenyo a llegir amb el programa lèxic d'aquí del poble. Sí, es llegeix poc. Hi ha molta lletra. Penso, per mi són fantàstics, jo no els havia vist ni ho sabia, eh?
3: I què et semblen? Són macos?
5: M'encanta.
3: A més pesen, eh? Vull dir, no se'ls emportarà a ningú.
5: No? Es poden sentar la gent tranquil·lament. A mi serà molt bonics, el que passa que jo de seguida he vist que molta gent no es pararà a llegir perquè hi ha massa lletra.
3: Bueno, potser això fomenta que la gent se pare i s'entretingui a llegir-ho.
5: No sé, mira, ara li he fet la traducció tot en castellà perquè ella diu que en català no llegia. No, li he fet tota la traducció ara, però s'ha cansat.
3: L'altre banc és de l'Empar Moliner. La coneixes?
5: Sí, home, claro.
3: Has llegit alguna cosa?
5: No. Però la conec, és una dona potent i poderosa.
3: T'asseuràs algun cop en aquest banc, els aprofitaràs?
5: Es quedaran aquí?
3: Oh, i tant.
5: Ah, doncs no ho sabia, això. Mira que jo estic ficada amb el tema. Em ve de sorpresa. A més,
3: estic... Com fixes?
5: Sí, que guai. I tant que m'assentaré.
3: Hola, què estàs llegint? Estàs llegint el banc nou?
6: Estàs
3: cotillando?
6: M'ha gustado.
3: T'ha agradat el banc?
6: Sí, mucho.
3: L'aprofitaràs, t'asseuràs alguna vegada per aquí?
6: Por supuesto.
3: Sí?
6: Claro, sí.
3: Tu llegeixes, practiques la lectura?
6: Mucho.
3: ¿Algún autor preferido, algún género?
6: No. Además, yo voy leyendo, casi cada semana me leo uno, pero después no me acuerdo de los nombres de los libros.
3: ¿Y los bancos qué tal? ¿Te semblan bonics? ¿Te parecen bonitos? Así blanquitos, con el autor...
6: Sí. ¿Y esto quién lo ha hecho, el vinilo?
3: Esto no sé la empresa que lo habrá colocado aquí. Esto es del ayuntamiento.
6: Ya, no es que mi hijo hace esto por eso y trabaja para el ayuntamiento. Por eso me ha gustado más. Y he visto también los que hay allí, en el teatro, también preciosos, sí.
3: Me parece una buena iniciativa, ¿no?
6: Muy buena. que siga per arriba.
4: Hola, que estou llegint el Banc Nou. Què et sembla el nou banc?
7: M'encanta. Muy bonito, sí.
4: T'agrada?
7: Mucho, mucho.
4: ¿T'agrada el que estàs llegint? ¿Has llegit alguna vegada sí. Amb Pablo Moliner?
7: Leí el primero y ahora estoy leyendo el segundo. Es del libro del Principito y la verdad me encanta.
4: ¿Y el Principito lo has leído, el libro?
7: Sí, sí, sí. Pero bueno, no te cansas de leerlo. Es un libro que no te cansas de leerlo, la verdad.
4: ¿T'agraden en general els bancs així blancs, en format de llibre?
7: Sí, sobretot aquí delante de la biblioteca, yo creo que es lo suyo, lo ideal. Queda muy bonito, la verdad que me ha llamado la atención.
4: ¿Ets una persona que llegeix?
7: Sí, suelo leer, sí, sí, me gusta.
4: ¿Creus que s'està perdent una mica la lectura?
7: Sí, la verdad que sí, con tanto internet, tanto móvil y tanto... La lectura es muy importante.
4: S'han instal·lat quatre bancs, dos aquí a davant de la biblioteca i dos a la Federico García Lorca. Què et sembla aquesta iniciativa, sobretot ara, que en la setmana de Sant Jordi?
7: Pues muy, muy bien, me parece estupenda. Muy buena idea y muy buena iniciativa, la verdad, para promocionar un poco lo que es la lectura. Y vamos, solamente con pararte y leer esto ya tendrán ganas de continuar con el libro y de motivar un poco a la gente a que lea, la verdad que sí.
4: Bon dia, què t'assembla el llibre? Què t'assemblen els bancs que és en forma de llibre nous?
8: Está guapo, está bonito, sí. Sí, sí. Me ha llamado la atención porque digo, mira, unos asientos nuevos.
4: Han estrenat quatre, dos aquí davant de la biblioteca i dos davant del teatre.
8: Però ja se quedaran aquí?
4: Fixes, per sempre.
8: Sí, mira que bien.
4: Et semblen macos?
8: Están muy macos, molt macos, sí, sí, sí.
4: Ets una persona que llegeix que de normal?
8: Bueno...
4: T'agradaria més?
8: A vegades sí, a vegades si sí, tenen, sí, si sí, no, no.
4: Coneixies el Petit Príncep, la lectura
8: sí,
4: del Petit?
8: Sí, algo conozco de... De esto, sí.
4: ¿Creus que...
8: Muy bonito, muy bonito.
4: Endavant.
8: Es muy bonito.
4: ¿T'agraden els bancs nous?
6: Me gusta mucho. Está muy bien.
4: Hi ha quatre, són nous. Dos aquí, davant de la biblioteca, i dos al teatre. Què et sembla aquesta iniciativa?
6: Muy bien, muy bien. Me gusta.
4: ¿Ets una persona que lea de normal?
6: ¿Eh?
4: ¿Practiques la lectura? ¿Lees libros?
6: No, hago sopa de letra.
4: ¿No?
6: No he ido nunca al colegio. Así que...
4: ¿Pero te parece una buena iniciativa para que la gente se entretenga aquí a leerlo, que fomente la lectura?
6: Y yo me pongo aquí a leer lo que me mandan mis hijos de WhatsApp y ya está. Y el carrito lo tengo para la compra.
4: ¿Te semblen uns bancs macos? Són així blancs, en forma, son com si fos moderno. Un llibre obert.
6: Son muy moderno y parece un libro abierto. Está muy guapo. Me gusta, esto estoy fijando, me digo, ahora falta probarlo.
4: A ver, pruébalo, a ver qué tal le parece. A ver, a ver, a ver.
6: Y a la medida, mira, wow.
4: ¿Son cómodos?
6: Sí, está bien, me gusta. Muy chulo, muy chulo.
4: ¿Vendrá aquí a sentarse alguna vez a practicar la sopa de letras?
6: De comprar. La sopa de letras la hago en casa, porque la vista, tanta claridad, no me gusta hacerlo en casa.
4: Bon dia, què us semblen aquests bancs nous que han posat aquí?
9: Bé, sempre que sigui per millor, pues endavant.
4: Us agrada? Mira, la dona l'està provant. Oh, i tant. ¿Qué le sembra? ¿Es cómoda?
10: Pues sí, y además es blanco, que es muy bonito.
4: Es una... recrea un llibre obert, si s'hi fixa, es un llibre obert. ¿Qué le sembra?
10: Molt bé.
4: ¿Vostè llegeix de normal? ¿Practica la lectura? ¿Llegeix llibres?
10: No.
4: ¿Qué le sembra que per Sant Jordi, la setmana de Sant Jordi, s'hagin col·locat quatre llibres en forma de banc? Dos aquí davant de la biblioteca i dos al teatre.
9: És una bona opció. Això és el que fa la cultura, endavant.
4: Vostè celebra Sant Jordi de normal?
9: Sí, home, clar que sí.
4: Regala el llibre?
9: És la Diada de Catalunya. Jo regalo la rosa i rebo llibres.
4: Li sembla bé, no?, doncs, que hagin posat dos bancs així còmodes, blanquets, en forma de llibre davant de la biblioteca.
9: Molt bé, és una bona idea. Feliciteu el concejal de Cultura.
0: Les opinions de santandreuencs i santandreuenques després de la instal·lació d'aquests tres bancs literaris que ja es poden veure a Sant Andreu de la Barca. Dos davant de la biblioteca Aigüestoses i un a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert.
11: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: A Ràdio Sant Andreu i en el Via directa també parlem de tradicions. El dia 7 de setembre parlàvem dels 30 anys d'història de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Ho fèiem arran de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i també amb el seu tradicional correfoc de Festa Major. El Correfoc de Festa Major ha celebrat els 30 anys de passió pel foc de la Colla de Diables. La Festa Major 2025 ha estat especial per l'entitat santandreuenca amb la celebració del 30è aniversari. Van ser protagonistes del pregó amb els gegants l'Andreu i la Quimeta i després de 3 dècades la Colla de Diables segueix més activa que mai i van oferir un correfoc amb novetats. També va ser un correfoc de retrobament amb antics membres de la colla. Hem parlat primer de tot amb l'actual president de la Colla de Diables, Enrique González.
12: Ahir va ser un dia molt emotiu i avui serà una nit molt festiva.
0: Bé, d'aquests 30 anys de la Colla de Diables, quina valoració en feu vosaltres?
12: La veritat és que jo porto menys de 30 anys, però sí que és veritat que és una colla molt familiar, on per sort van entrar en famílies noves i la gent va tenir fills i es va retroalimentant. I et dones compte pues, que som capaços de fer un correfoc amb gent que porta 30 anys i gent que porta encara no un any.
0: Això veiem molts alguns dels fills, aquí, o percussió o cremant.
12: Bueno, hi ha cantera, i amb una miqueta de sort pues, tot va funcionant.
0: Què suposa ser diable?
12: Suposa passar-s'ho molt bé.
0: Ha de tenir alguna característica especial o no?
12: No pensar gaire. O sigui, tu has de sortir a gaudir i a fer gaudir la gent i ja està.
0: De cara al futur, 30 anys més?
12: De cara al futur, 30 anys més i moltes seccions més que esperem que aquest any o a principis de l'any que ve puguem posar en marxa.
0: Novetats? Aviat?
12: Esperem que sí. O sigui, a l'estiu ha sigut una mica peron perquè a finals de juny ho teníem com molt encarrilat, però l'agost pues, ens ha tallat. I esperem poder donar alguna sorpresa de cara a l'hivern.
0: Ràdio Sant Andreu també ha volgut recordar aquests 30 anys d'història de la Colla de Diables amb alguns dels seus membres actuals i també d'altres antics que han tornat per aquest correfoc de la Festa Major. Parlant de la història d'aquests 30 anys, 3 dècades de la Colla de Diables i la seva passió pel foc. I bé, Alberto, de la Colla de Diables, celebrant aquests 30 anys de la Colla de Diables, què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys?
13: No sé, moltíssimes coses.
14: Moltíssimes anècdotes amb el drac, sobretot.
13: Sí, la veritat que amb el drac tenim moltes històries que no sé si es podrien explicar. Sí.
0: Bueno, expliqueu alguna.
14: Bueno, cremades, entre cremades d'arbres, tirades de façana, sí. Atropellar la gent.
13: Atropellar la gent, cremada... Bueno, cremar alguna palmera que queda massa sí. Prop allà a la plaça amb Sant Clavé.
14: Hi ha bastantes històries.
0: Què suposa per vosaltres formar part de la Colla de Diables?
13: Bueno, al final és formar part de la cultura del sí. Poble, no?
14: I... Cultura del poble, no sé, formar part d'això, que al final és una gran família i una gran colla que cada cop es fa més gran i demés. I poder portar també la bèstia pues és un privilegi i un...
13: Sí.
14: No entra qualsevol a colla del drac, també, eh?
13: Clar, no, el drac no deixem entrar tothom. No, però al final és ser partícip de la festa de les festes del teu poble, no? I sentir-te part d'algú que no és vaig a veure la festa, sinó que la participo en ella.
14: Participo d'ella, clar que sí.
0: Estem amb Jaume Torruella i Xavier Rovira, que sou dels històrics, no?, de la Colla de Diables.
15: Sí, som dels que vam començar... Ara, un tal dia d'abril, del 23 d'abril, d'ara fa 30 anys.
0: Què recordeu d'aquells inicis?
15: Home, aquells inicis eren complicats perquè no hi havia cap colla, no teníem referents. Ens ho vam inventar, ens vam ajuntar una colla, ens vam trobar, vam organitzar uns pollastres tremendos, ens ho vam passar molt bé i ara la gent s'ho continua passant molt bé perquè t'ha d'agradar, has de viure la pólvora i has de viure l'ambient i la festa. Si t'agrada la pólvora, l'ambient i la festa, aquest és el teu lloc.
16: A veure, jo com ell, també, jo vaig començar i jo segueixo encara la colla. És a dir, jo porto els 30 anys aquí, seguint, a peu del canó. Home, en aquella època, home, érem joventets, tots. Vam començar tots amb 20, 25, i, home, va ser complicat, però bueno, va ser maco. I, a més, és una cosa que la portes dins i fa goig, fa goig.
0: I això que has viscut aquests 30 anys, com has vist l'evolució de la Colla de Diables?
16: Home, vam començar que al principi érem pocs, sense música. La música la fèiem entre els mateixos diables, com ens podíem apanyar. I, home, hem anat fent la colla de diables, la de músics, la colla infantil, hem crescut... home, ens han posat moltes mesures, molt més controlat, abans era molt més abujarrat tot. Però bueno, com molt disfrutes molt.
0: Tal com veieu la colla avui, celebrant aquests 30 anys, aquest 30è aniversari, veieu colla per 30 anys més?
15: Home, jo veig colla perquè el que a mi em sorprèn, jo he estat un temps fora i ara he vingut precisament per aquests 30 anys, feia potser 15 anys o 20 que no estava en un correfoc, i el que veig és que hi ha moltíssima gent a la colla, són molt, la gent que està treballant a la colla és brutal per aconseguir bellugar tota aquesta gent i engrescar-los i mantenir aquest xup-xup que fa que les coses continuïn. Jo veig 30 anys més a colla.
16: Home, el millor d'això és que cada any van entrant gent nova, cada 2, 3, 4 anys es renova la junta, s'apunta gent nova, i això vol dir que estem atraient gent.
0: Per ser diable cal ser d'una pasta especial?
15: Efectivament. T'ha d'agradar la pólvora, t'ha d'agradar la gresca, t'ha d'agradar cremar-te, t'ha d'agradar la música, t'ha d'agradar el timbal i t'ha d'agradar passar-t'ho bé i fer-ho passar bé la gent. No es tracta, es tracta bàsicament d'això, i mantindre una tradició que és nostra i que cal la pena esforçar-s'hi per estar-hi. Però si no t'agrada, no vinguis. Ara, com t'agradi, t'hi quedaràs.
16: Ho has de portar dins. És una cosa que la portes dins de la sang. Si no portes dins de la sang, per més que vinguis i ho cremis, si no t'agrada, no disfrutaràs. I és per disfrutar.
0: Estem amb Ferran Campmany, Clara Miquel. Estem avui en aquest correfoc, celebració dels 30 anys de la Colla Diables. Què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys de la Colla Diables?
17: Ostres, doncs, recordar... És que tenim moltíssims records. Des de quan vam començar allà el Foment, les figures que fèiem als correfocs... Bueno, és que era una passada, vull dir, la nostra colla és una colla molt gran, ha passat moltíssima gent per aquí, som una família, ens estimem moltíssim i la veritat és que no sé, jo no sé què faria sense la meva colla i els meus correfocs.
0: Ferran?
18: Bueno, mira, els inicis, com sempre, van ser difícils, no? Ens vam ajuntar uns 15 o 20 persones... I bueno, vam començar la colla, hi ha hagut de tot, hi ha hagut pujades, hi ha hagut baixades, i ara actualment la colla està en una època molt, molt bona, no? Com deia la Clara, som més de 100 i pico socis, entre músics, diaplots, ous de drac, la gent que porta el drac... O sigui, la colla està molt bé. Aquests 30 anys es poden celebrar molt bé, perquè som... Està molt bé, no podem dir res més.
0: A més, veig que és una colla que traspassa generacions, no? Els vostres fills també participen de la colla de Diables, també són membres, no? Això suposo que per vosaltres deu ser un orgull.
17: Per mi és un orgull que el meu fill Nil estigui aquí cremant amb mi, perquè, ja et dic, som una família, a més allà de tot el que comporta ser Diable, i per mi és un orgull.
0: Recordo fa molts anys una de les entrevistes que li fèiem al Nil, que quan encara eres molt més petit, Nil, vas dir, a tu què t'agrada dels Diables? Jo vull petardos gordos i grossos. Com ho portes?
19: Molt bé, molt bé. Bueno, és molt divertit i... no sé.
0: I seguiràs sent Diable, no?
19: Sí, sempre.
0: Tenim també el Guillem. Ah, no, el Pau. També tenim el Pau. Pau, què suposa per tu ser Diable, formar part de la colla?
20: Petardos grans. Sí.
0: També tenim el Gerard, també. També des de fa molts anys que ets membre de la colla de Diables. Què representa per tu, Gerard?
21: Per mi representa una tradició pel poble, perquè, clar, és el que fem per Sant Jordi, que seria, bueno, és el correfoc del nostre bateig.
0: Bé, estem amb Jordi Carol, que és el cap de Drac. Bé, d'aquests 30 anys de la colla de Diables, què recordes?
22: Home, tinc molt bons records. Ja fa molts anys que vaig entrar i la veritat és que sempre ha sigut maquíssim i cada cop es supera i la veritat és que ho passem superbé sempre.
0: Què suposa formar part d'aquesta colla?
22: És un orgull formar part de la colla, poder compartir amb tota aquesta bona gent aquests actes tan macos i la veritat és que és una meravella.
23: Joana, cap de percú infantil, Ous de Drac.
24: Paula del Rosal, cap de Diablot, secció infantil de Diables.
0: Què suposa per vosaltres la celebració d'aquests 30 anys de la colla de Diables?
24: Doncs la veritat que jo ho porto visquent realment de tota la vida, jo porto des de ben petita, i veure com aquesta colla va creixent dia a dia, la veritat que amb moltíssima il·lusió, i encantada de poder veure-ho amb els més petits, amb els més grans i amb tot el poble.
1: A nosaltres ens fa molta il·lusió perquè és els primers anys, sobretot per alguns dels infants, i viure aquestes coses per primer cop sempre ens fa molta il·lusió.
20: I si us pregunto, què significa formar part de la colla de Diables?
24: Doncs és una segona família, la veritat. Ens fem molta companyia, molta pinya entre tots. És un gran moment per gaudir tots junts, gaudir del foc, de les espurnes,

0: Entrevistes de l'Espai de Regidors, on analitzem i sabem més coses dels polítics de Sant Andreu de la Barca, això sí, des d'una vessant molt més personal que no pas de l'Espai de Portaveus.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit recordem, en el Via Directe d'estiu, una de les notícies que vam comentar durant la Fira de la Primavera i té molt a veure amb la salut. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
2: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «En flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
3: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
3: Paula.
0: Paula, explica'ns.
3: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
4: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
4: Sí.
3: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
5: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
6: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys, i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I a als instituts també de Sant Andreu, que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors, he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
7: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas per això i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
8: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia doncs, potser el tabac no, però els vapers, els vapers què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè... Com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. I a la Fira de la Primavera, un any més, també vam gaudir de la trobada de vehicles clàssics. La vuitena trobada de vehicles clàssics a motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques, una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Jorba i amb Pep Soler.
9: Bueno, comença a ser clàssica i la veritat que aquest any supercontents, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
0: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
9: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i alguna cosa en motos.
0: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics? Que cada any podem veure autèntiques joies.
10: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després el que atrau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona, no només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants. I després també la mítica samarreta, l'esmorzar, és una bona època, comença a fer calor i és una bona època per treure cotxes i motos.
0: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
10: Sí, si hi ha 127 inscrits, hi ha 127 històries. Cadascú té el seu cotxe, la seva moto, i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la... Cada vehicle té la seva història personal.
0: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
11: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques, i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle, espectacle pel propi propietari, perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí, a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la Fira de Primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure tot aquestes joies que tenim.
0: Joies que són més antigues, de l'any 1996, 95?
11: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
0: Un Ford A-Track del 1928, per tant, impecable també en estat, eh?
11: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
0: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant i us heu trobat que hi ha gent que li agrada.
9: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs...
0: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada... Cada vegada havia més gent que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució bastant plena.
9: Bueno, tenim la sort de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic. Bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquestes veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
0: Bueno, us acosteu ja al 10è aniversari, eh?
10: Home, sí, el 10è i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja es fixa.
0: Serem aquí, no?
10: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
11: No, la veritat és que il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això És una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
0: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
12: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó doncs, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i bueno, feia aquestes tasques, i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu de l'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-lo mantenint, i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys a poder-lo restaurar, i bueno, i ara a gaudir d'ell.
0: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928 i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
12: Sí, això doncs, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell, que és el mereixedor, i nosaltres, doncs, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé, i totes aquestes coses. Que
0: normalment participa en aquest tipus de trobada?
12: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig fent sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones, i així anem passant alguns caps de setmana.
0: I compartir experiència amb altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
12: Sí, sí. És tal l'afició que, fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
0: Aquest vehicle, quina poesia l'he dedicat?
12: Aquest encara no l'hi he fet, però n'he fet no fa gaire amb un dos cavalls. I ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
0: Per tant, el poeta dels vehicles clàssics, no?
12: Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments, i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
0: No sé si al seu cotxe, al seu vehicle, li ha posat un nom.
12: El Fortillo. Però... amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós, i ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que anirem de passeig.
0: I n'he fet cas, i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
12: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està, vull dir. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'avanç. Aquest és l'accelerador de mà.
0: Aire condicionat no té, el cotxe?
12: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
0: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
13: Bueno, pues es una herencia familiar que la vas conservar i al final pues mira, l'he pogut arreglar i funciona el dia.
0: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
13: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc, i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
0: El manteniment d'aquesta moto...
13: Zero. Oli i res més.
0: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
13: Bé, molt maco, molt bé, molt maco. I mira, que disfruti la gent i gaudi el dia.
0: La trobada de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important. 8 edicions, l'any 2027, la 9a edició.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I durant la celebració de la Fira de la Primavera també es va presentar la remodelació de la plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per a activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Girivet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar amb un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquests criteris i estàndards que busquem per la ciutat del segle XXI, i l'actualitzem amb una tercera part de jocs infantils, una tercera part de zona on fer activitats d'entitats de l'Ajuntament, de qualsevol veí i veïna, un espai de trobada, i una tercera part de zona verda. Per tant, una gran transformació de la plaça on s'incrementen les zones verdes un 80% respecte al projecte actual.
0: Per tant, aquesta plaça remodelada ens pot donar una pista de com serà la resta de l'eix verd de la ciutat?
1: És el clar exemple del que serà el Sant Andreu del futur. El Sant Andreu del futur s'assemblarà molt més al que és i serà aquesta plaça de Federico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
0: S'han remodelat parcs infantils. De fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils, ja es parlava de que el de la plaça Federico García Lorca seria especial.
1: Doncs jo crec que ho és molt. Precisament aquest és dels elements més singulars, si volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau especial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i de més. Tot això enfonsat una miqueta a la plaça, per tant, ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible doncs, poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
0: Forta inversió el d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
1: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que és aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndards d'urbanisme actual, que és el que busquem.
0: Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Cristina Saiz, arquitecta d'Espai Públic del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha explicat als micròfons de Ràdio Sant Andreu que aquesta intervenció sorgeix d'un estudi global de la via esport com a eix verd.
2: Doncs mira, principalment, la veritat és que és un, bueno, és un ajuntament que ha apostat, no?, per remodelar tot el verd de la ciutat. O sigui, no sorgeix com una actuació única, sinó que això prové d'un estudi que hem fet des de l'AMB de tota la via de l'esport com un eix verd, i al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no?, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no?, d'aquestes remodelacions que té en ment l'ajuntament, i que nosaltres hem anat pensant sobretot això en la via de l'esport i en la carretera Barcelona també, per exemple, i en l'avinguda Parlament.
0: Una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
2: Sí, efectivament.

0: estàndards a l'AMB.
1: Part important també l'espai dedicat als jocs infantils.
0: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Doncs, bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu, llavors la part de jocs, doncs, bueno, també és consolidar una mica, doncs, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, doncs, dels espais de refugi climàtic, no?, i d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no?, i de llocs, no?, com un reclam social, no?, per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
1: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no?, d'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on, doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions, també està previst, no?
0: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no?, el que era molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no?, que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que era això, que Sant Andreu, no?, necessitava tenir un espai on tenir, doncs, tots aquests usos, s'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles i, a més, s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no?, que no només deixen, doncs, un espai polivalent i diàfan, no?, per poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns espais de qualitat, no?, per exemple, això, a l'estiu sobretot, no?, per poder fer aquests actes amb un confort, no?, bueno, amb un confort com toca, no?, per fer aquests actes socials.
1: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
0: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no?, i ens passa moltes places, no?, que estan fetes des de fa, doncs, al millor 20-30 anys,
1: molt,
0: no?,
1: ciment, no?,
0: que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no?, llavors ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no?, i el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments, no? Tenim una part central que és pavimentada, però sí que tenim això, dos terços de la plaça seran espais drenants, o sigui, podrem recollir les aigües pluvials, filtrar-les, no?, i no carregar, diguéssim, les xarxes de clavegueram, a més de que ens aporten un confort també tèrmic, no?, sobretot en situacions d'estiu, no?, quan aquesta aigua, no?, pues, també contribueix i fa que el paviment tingui una sensació de frescor, no?, molt més impactant, no?, que un material, diguéssim, tradicional.
1: Gran canvi, no?, per la zona.
0: Sí, tant. Jo crec que és això, que Sant Andreu s'ho mereix, no?, perquè és un espai central, i esperem això, que sigui un espai, sobretot que es pugui gaudir, no?, tal com l'hem pensat, no?, que creiem que és això, que serà un espai molt polivalent i que gaudirà, pues, això d'un espai naturalitzat, no?, com mereix.
1: Públic, el regidor del barri del Centre, Javi Romero, ha destacat la importància estratègica de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
2: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè, bueno, el nostre barri, el barri del Centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i, per tant, també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca, tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal i com estan, són insuficients per la nostra ciutat i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del Centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs, sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra no només vegetals sinó també artificials pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit crec que, que serà l'exemple perfecte de

0: de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
1: La presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca es va realitzar amb motiu de la celebració de la Fira de la Primavera. Nosaltres ho deixem aquí per avui, en aquesta via directa d'estiu, on estem recopilant i recuperant els millors moments d'aquesta temporada.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Jun Soo.
1: Ximina, que ens en mirem. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Després d'aquesta sessió non-stop i abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps de presentar una novetat. I ho farem amb les sis noies actuals que formen Stacy. Recordem Sumin, Siun, Aisa, Seun, Yoon i Jay, que van debutar a Corea el 12 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 23 de novembre del 2022. Les escoltarem des del single àlbum To Love del 16 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. La lletra parla de l'emoció en perseguir un amor fins i tot quan sembla una batalla perduda. Té una metàfora que fa servir el sistema de puntuació del tennis, això inclòs en el videoclip. El tema està embolicat en un so de ball amb sintetitzador, toc retro de la segona generació, molt addictiu i amb una tornada que aprofita una melodia senzilla però molt efectiva. El millor de la cançó és que manté l'energia d'inici a final, molt adient per un tema desenfadat d'estiu. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus dos primers dies. Escoltem la novetat de les Stacy, To Love.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A i acabar amb

grega, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa en vida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History Tashimandayo.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Avui en el Via Directa d'estiu parlarem del Japó i ho farem a través de l'experiència de quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca que van participar en un intercanvi internacional, acompanyats, això sí, del seu professor Sergi Garcés. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del Via Directa. Comencem una nova edició del Via Directa d'estiu amb el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig han viatjat el mes de maig al Japó en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. L'Institut Montserrat Roig ha creuat fronteres. Quatre alumnes i un professor, el Sergi Garcés, han viatjat al Japó per participar en un prestigiós programa internacional d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que ha convertit el Centre Sant Andreuenc en l'únic representant europeu d'aquesta edició. La Leire Cabello, la Romaisa Elboitaibi, l'Àxel Martín i la Niol Pasqual han fet aquest viatge al Japó. Durant dues setmanes han compartit convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents de països com Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka. El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut a l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre del Montserrat Roig com un dels referents en aquest àmbit. Hem parlat amb el Sergi Garcés i amb els quatre dels alumnes que han participat en aquest intercanvi al Japó perquè ens expliquin les seves experiències. Per Sergi Garcés, el professor de l'Institut Montserrat Roig, l'experiència ha estat molt positiva.
1: Bé, de fet, potser són ells els que te l'han de dir, però jo, vull dir, per part meva diria que ha estat una experiència fantàstica. Tant al novembre, més còmode per mi, si vols, perquè hi anava sol i només anava amb els professors, com ara en el mes de maig amb els alumnes, però realment i els hi vaig dir personalment, no em van donar més feina de la necessària, i estic molt content d'haver-los escollit a ells per fer el viatge.
0: Una experiència, podem dir, que gairebé única, no? El fet de que alumnes de Sant Andreu de Barca doncs hagin viatjat al Japó, hagin compartit experiència amb alumnes procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia, Sri Lanka i també altres països, i a més de conviure també moments amb famílies allà al Japó.
1: Sí, sobretot perquè a més jo tenia la noció de que els instituts havíem de ser instituts públics, i després quan vam anar allà vam veure que n'hi havia molts de privats, és a dir, dels altres països. Per tant, que quatre, o sigui, dos nois i dues noies d'un institut públic de Sant Andreu de la Barca, ja no estem parlant de Barcelona ni d'una gran capital, puguin anar al Japó becats, doncs és una experiència única, és una experiència bestial.
0: Què és el que veu fer allà al Japó, Sergi?
1: Una mica de tot, realment. Vam fer des de classes de japonès a activitats de gaire esportiu en japonès. És a dir, la cosa era que les interaccions, això no vol dir que sempre es fessin d'aquesta manera, però que totes les interaccions que es feien al Japó fossin en japonès. Si més no, les persones diguem que estaven al càrrec d'això, sí. És a dir, la gent de la fundació, els professors convidats, els... eren com una mena de professors d'educació física que també convidaven, les famílies evidentment, els professors de l'institut en el qual vam estar, doncs ja et dic, és que vam fer una mica de tot, vam fer espectacles a l'escenari, van ballar, van cantar, no crec que no veu cantar també probablement, vam cagar el tio en japonès. Bàsicament és un intercanvi que dura, doncs vam estar allà físicament potser 13 dies, en el que tant amb els altres països convidats com amb els japonesos, doncs és un intercanvi cultural, de llenguatge, etc. Vull dir, dir-ho en poques paraules és una mica complicat.
0: De fet, Sergi, ara comentaves de que era l'únic institut europeu doncs, que hi participava, que institut públic. Penso que no, res és casualitat. Vosaltres, des de l'Institut Montserrat Roig, sou en aquests moments un centre, un institut de referència per al fet d'apostar per la cultura japonesa, per el japonès. Hi ha tot un seguit d'alumnes engrescats per conèixer la cultura i l'idioma japonès. Per tant, vosaltres sou un institut de referència.
1: Pel motiu que sigui, bueno, primer la casualitat que vol que en aquest institut som dos els professors que podem oferir l'assignatura optativa de japonès. I després, no, i crec que no és només això, perquè tu pots tenir un professor que ofereixi l'assignatura, però llavors que tingui poc predicament entre l'alumnat. I en aquest cas estem en un institut que comparativament amb els altres instituts a vegades podem arribar a tenir fins i tot 10 vegades més dels alumnes que tenen els altres. Que tant de bo això es vagi escampant i cada vegada n'hi hagi més, però la realitat ara mateix és que són pocs instituts amb relativament pocs alumnes i aquí, pel que sigui, pues té molta sortida. A més, a partir de l'any vinent probablement l'oferirem a primer segur, potser a segon com càpsules, la qual cosa voldria dir que tots els alumnes de primer i de segon d'ESO com a mínim tastaran el japonès, i després a tercer ja decidiran si volen continuar-ho de manera anual, la qual cosa vol dir que ni que sigui fer un tastet seran molts els alumnes, passaran tots els de primer i potser tots els de segon.
0: Per tant, la bola es va fent molt més gran. Volem conèixer aquesta valoració d'aquests quatre alumnes. Vam parlar prèviament de quines expectatives tenien d'aquest viatge. Tenim la Leire Cabello, tenim l'Àxel Martín, la Niol Pasqual i la Romaisa Elbuitaibi, que també ens acompanya. Ho he dit bé?
2: Bueno, Boutaibi.
3: Com?
2: Boutaibi.
0: Vale, això ho diré després. Boutaibe?
2: Sí.
0: Vale. I també ens acompanya la Romaisa Elbuitaibi, que són els quatre alumnes que han estat al Japó. La primera pregunta, quina valoració en feu de la vostra estada al Japó? La Leire, abans de marxar, ja ens comentava de que ja havia estat alguna vegada al Japó, que el tema de l'idioma japonès el porta força bé. Primer, comencem amb tu, Leire. Quina experiència t'has portat del Japó? Com valores aquesta experiència?
2: Pues una experiència molt bona, a part, jo, encara que hagi anat una vegada, he après moltes coses noves que m'han fet explotar el cap, perquè jo no les sabia. No m'havia relacionat anteriorment tant amb japonesos i he pogut relacionar-me més amb persones d'allà i amb persones a part d'altres països. Llavors, jo crec que ha sigut una experiència molt bona i hem tingut una oportunitat molt gran per poder aprendre més coses i crec que tots l'hem aprofitada bé.
0: Crec que tornaries, no?, al Japó?
2: Jo tornaria.
0: Romaisa, la teva experiència?
4: Doncs que ha sigut com contacte amb el japonès gairebé totes les hores del dia, llavors tu podies aprendre en qualsevol àmbit, per exemple, amb els professors d'educació física o japonès amb els profes de llengua japonesa, i en contacte amb els altres alumnes podies aprendre paraules d'altres idiomes. I llavors, doncs, és una experiència que no només japonès, sinó que fas amistats, aprens i molts canvis culturals.
0: Aniol, com ho has vist?
5: Bueno, primerament, evidentment, és una experiència irrepetible i molt única. I, bueno, el que més m'ha agradat jo crec que ha sigut com aquest intercanvi cultural, perquè me n'he adonat de que la vida és com molt diferent depenent del país en el que vius, i això és el que més m'ha agradat.
0: Àxel?
6: A mi el que m'ha agradat ha sigut poder posar-me en contacte amb tantes cultures a la vegada. Al final estaves parlant amb persones que semblaven d'un món diferent i jo no m'havia adonat que les persones eren tan diferents segons d'on érem. També he pogut aprendre molt japonès i moltes paraules en altres idiomes, que me les emporto ja per sempre, i una molt bona experiència que ha superat les meves expectatives.
0: Suposo que ha de ser una cultura amb un contrast molt, molt directe, no? molt xocant, no?
2: Bueno, no sé, jo porto estudiant-lo 4 anys, així que no sé, jo ja sabia el que m'esperaria. Encara això, m'he portat bastants sorpreses, com per exemple que el futon, que és el llit japonès, mai pot estar mirant cap al nord. M'ho van preguntar on està el nord, i jo vaig dir què? Com dient, perquè m'ho pregunta, saps? Com dient, no l'he escoltat bé, me'n va fer una altra vegada la pregunta? I em vaig quedar així com per què, i llavors em van explicar que donava mala sort mirar cap al nord. Això em va volar el cap, t'ho juro.
0: Suposo que vosaltres teniu tanta ja experiència, tant contacte amb el japonès i amb la cultura japonesa, que potser no s'han sorprès tant les coses com ara comentava la Leire, no? de que bé, ja sabíeu on anàveu, no?
5: Bueno, a mi em va sorprendre sobretot, jo ja sabia que els japonesos eren molt educats, però és veritat, o sigui, són molt educats per tot, per a preguntar-te si vols, jo que sé, un menjar o si vols anar a un lloc. Per tot, l'educació sempre va pel davant, i al carrer també sempre van callats, que estàvem l'Àxel i jo parlant pel carrer i li deia, baixa la veu, que aquí ens escolta tothom.
6: Sí, estic completament d'acord. M'ha semblat també molt xocant que són molt educats i també són molt divertits. Jo pensava que els japonesos eren molt introvertits, que parlaves amb ells i per molt que siguessin molt educats, com que anaven per la seva banda, que no t'escoltaven tant, i eren ells al final que, els que començaven la conversació, els que volien saber més de tu, i m'ha semblat molt xocant. Són molt extrovertits.
0: Romany, tu has trobat això també?
4: Doncs sí que són molt educats i doncs respectuosos, però també són com curiosos, llavors està bé perquè comencin una conversació i practicar el japonès que sabem.
0: Trencar el gel, no? Que el trenquen ells, no? Vosaltres sé que un dels deures que havíeu de fer allà és representar la cultura catalana. Expliqueu-me l'experiència d'anar al Japó i fer cagar el tió, i a més en japonès. Com va anar i com ho van rebre?
5: Bueno, va ser una mica vergonyós, jo crec, perquè, bueno, primer ens van presentar com el lloc on ho havíem de fer, i era gegant. Li vaig dir al Sergi, però real que és aquí on hem de cagar el tio davant de tota aquesta gent? I em va dir, sí, sí, és aquí. I bueno, apetxugant, i ho vam fer.
6: A sobre jo pensava que ho farien només davant dels professors i dels alumnes d'intercanvi, però és que ho vam fer, a més, a l'escola, davant de tota l'escola. I això va ser molt xocant, perquè jo pensava, què pensaran de nosaltres, unes persones de fora, donant-li cops a un tronc i després cagar regals. O sigui, però s'ho van passar molt bé, nosaltres també ens ho van passar bastant bé i ens vam riure molt, això sobretot.
0: Bueno, potser ara torneu al Japó i veureu tothom allà fent cagar el tió quan arriba el Nadal. Vull dir que heu convertit vosaltres aquesta tradició catalana, també l'heu exportat al Japó. O sigui, veu fer la cançó del caga tió en japonès?
2: Sí.
0: Com era?
2: No, jo no la canto.
0: O els quatre que esteu aquí, recordeu una mica o no? Va.
3: Hòstia, com era la primera estrofa? Va.
2: Yonare, natsu toturo, iwashi janaku te karaku subite, turodase,
3: yorishiku te tio, unchiare. A més,
0: Sergi, sí.
3: Em quedo, vull dir, és veritat que els hi feia molta vergonya, però, i a l'Àxel, potser jo no vaig pillar-ho, però es veu que sí que ens havien dit que ho havíem de fer una segona vegada. Total, que la segona vegada ja no tenien cap vergonya i ho van fer molt bé, però és que en aquell institut entraves a les classes i senties els alumnes cantant aquesta cançó espontàniament. Vull dir que, a més, era una traducció que vam fer aquí, vull dir que no és una traducció ni oficial ni res, i els senties cantant la cançó espontàniament. Això va ser molt curiós.
2: Ensenyé la cançó i se ponia a cantar-la en medio de classe.
3: Sí, clar, és que...
0: Bueno, veig aquí per vosaltres l'envinent unes creus de Sant Jordi, no?
3: Sí,
0: per exportar la cultura, catalana al Japó. I això va ser a l'inici, no? Quan veu arribar, que pràcticament havíeu de demostrar o mostrar, en aquest cas, alguna cosa de la cultura catalana.
3: Crec que el dia que vam arribar va ser arribar a instal·lar-nos, vam intentar sortir, però aquests... allò que diuen gent jove patou, pues el primer dia al Japó a la una ja se'n volien anar a dormir, van anar a dormir a les 5, i aleshores el dia següent crec que vam tenir una petita introducció, unes classes, vam tornar a tenir el dia lliure, i el dia següent sí que ja va ser quan van venir els alumnes del d'allò, cap de 3 dies probablement.
0: El tema de la gastronomia, ja abans d'anar al Japó, quan vaig entrevistar aquí, bé, ja parleu que us agradava el menjar japonès. Què us heu trobat allà?
5: Bueno, sobretot que els hi agrada molt l'arròs. O sigui, sopen, dinen i esmorzen arròs sempre, però arròs blanc, no té res l'arròs realment. I bueno, a vegades ho acompanyen amb salmó, amanida o amb curri, però realment a ells els hi agrada l'arròs blanc.
6: Sí, per ells l'arròs és com el pa per nosaltres. I també menjaven sempre amb el menjar una sopa de miso, que seria aquí pues, una sopa de ceba, que no sap a res, i li posaven un tros de tofu. Bueno, estava bastant bé perquè amb l'arròs pues, ho acompanyava bé, però deixava com una mica insípid. I, clar, menjar això tota l'estona, tots els dies, doncs al final et cansava una mica. Però quan podies canviar, la gastronomia d'allà era molt bona.
0: Romaisa, has tingut més sort?
4: Bueno, sí que en el Centre Olímpic va ser això, però fora, quan anàvem a restaurants, doncs provàvem moltes coses com sushi, amb la família també vaig tastar molts menjars com tempura, però a mi el sushi, el tuna mayo, em va crear com una addicció perquè m'agrada molt.
2: Jo quan vaig anar a la família vam anar a restaurants i tot allò, i vaig provar molts tipus de peix que, ja, que només, anaven, no, només estaven allà per la zona de Shizuoka, i em va sorprendre perquè ja el peix no, no sabia com aquí. Per mi allà estava molt més bo. Aquí, aquí, bueno, segon.
0: Segons, no? Heu parlat de que veu estar al principi en el centre olímpic, veu estar allotjats, després va haver aquella part que potser abans de marxar al Japó us feia més expectativa, a veure quina expectativa, a veure què us trobàveu, que era aquest contacte ja directe amb les famílies i on vosaltres estàveu sols amb les famílies. A quina experiència us emporteu d'aquest contacte amb les famílies i on segurament que hauríeu de parlar en japonès, o ja estàveu ja a la inversió 100%?
5: Bueno, jo vaig tenir molta sort perquè em va tocar una família que només arribaria a la seva casa em va donar un full on hi havia paraules clau en català i en japonès.
0: O sigui, en català, eh?
5: Sí, en català. Posava estada en família d'Aniol i em posava com la planificació de tots els dies i totes les activitats en català. I a la dreta estava tot traduït al japonès. I llavors, bueno, gràcies a això ho vaig tenir molt més fàcil. També quan hi havia algun tipus de problema per comunicar-me, pues, utilitzava el mòbil. I si no, pues, ho deia algunes paraules en anglès i algunes en japonès.
0: Excel?
6: Sí, jo vaig tenir molta sort amb la meva família que em va tocar, sobretot amb el noi, que era molt maco. No vaig tenir tanta sort perquè no sabia parlar molt d'anglès, llavors havia de tirar més de japonès, que tampoc sé molt, llavors més que res el traductor. Però m'ho vaig passar molt bé amb ell, vam connectar molt i em va saber molt greu després despedir-me d'ell, però em porto un bon record d'ell.
0: Romaisa?
4: Jo també he estat còmoda amb l'estat de la família i també vaig tenir sort perquè el meu homestay sí que sabia anglès, però una cosa que em vaig adonar és que a la mateixa edat ells el màxim que poden tenir crec que és un A2 i és com un nivell més baix, i bueno, jo tenia nivell baix de japonès i vam fer-ho com vam poder per poder comunicar-nos.
0: Leire?
2: Ah, jo vaig tenir sort perquè la família li agradava l'anime, llavors vam veure tots junts una sèrie que ara estan reproduint, The Shadow of the Realm o alguna cosa així, Yogi no Tsunagi, i em va agradar molt perquè vaig poder veure també Dragon Ball, els primers episodis amb el pare de la Kao i tot allò, i va ser una experiència que va ser... Ah, i al cine, també vaig anar al cine. Fa poc va sortir la pel·lícula del Conan, el detectiu Conan, que en japonès és Meditante Conan, pues, va salir una pel·li nova i jo vaig poder anar a veure-la, i al final de la pel·li hi havia com un scan, i llavors em vaig portar com un regal especial, que és com una il·lustració especial per als que només pels primers que van veure la pel·li.
0: Sí, vas tenir sort, eh?
2: Sí.
3: El que no et diu la Leire, que és el que li intentava dir, és que, bueno, tots se'n van endur coses, eh? Però és que la Leire se'n va dur una bossa que potser pesava com 2 o 3 quilos només de manga. Li van regalar una col·lecció sencera de manga físic.
2: I no hi ha això.
3: La família li va comprar.
0: Per tant, a més, jo sé que d'altres de vosaltres també heu tornat al Japó, que heu comprat mangas allà.
5: Bueno, jo he comprat alguns de regal i alguns per mi, però...
0: No anaves amb la bossa de 3 quilos, no?
5: No, no, jo portava com a molt 6 o 7.
0: Són uns quants, també, eh?
5: Sí, sí, sí, bueno, però dubto que me'ls llegeixi, la veritat.
6: Jo, més que res pel record, perquè a mi no m'agrada tant el manga i l'anime, però em vaig portar 2 per mi, i la resta que van ser pues, també 5 o 6 per la família, pels amics...
0: Romai, s'has portat mangas?
4: Jo m'he portat 3 sobre un anime que es diu Hachikuta, que és un anime nou, i doncs m'he portat 3 desordenats, però perquè només he agafat el personatge que m'agradava en la portada, doncs perquè ja m'he vist l'anime, llavors, bueno, pues he agafat els meus personatges i ja.
0: Si ara us pregunto per acabar l'entrevista, amb què us quedeu d'aquest viatge... tant enriquiment personal que també segurament que us en porteu i heu aconseguit, en què us quedeu d'aquest viatge al Japó?
5: Jo em quedo sobretot amb la gent que he conegut, perquè, o sigui, no només els japonesos, per exemple els tailandesos, els australians, els brasilers, com és una cultura tan diferent la seva, és una experiència que al final t'enriqueix tant culturalment com a la llengua. O sigui, jo, per exemple, parlava amb l'Estefan, que era australià, i he après molt anglès parlant amb ell. També he après portuguès parlant amb els brasilers i també he après japonès. Llavors, tot això al final t'ho emportes cap aquí.
0: Axel?
6: Jo m'emporto també doncs, l'experiència d'aprendre més idiomes i també totes les persones que he conegut. Les persones d'Austràlia i de Brasil, que ja me les emporto per amics per tota la vida, i els japonesos també, que eren molt macos. I més allà del que puguis aprendre i el que puguis, les experiències que puguis viure al Japó, m'emporto les persones que vaig conèixer.
0: Molt maco. Romaisa.
4: Doncs jo també m'emporto les persones que he conegut, sobretot a Austràlia i Brasil, perquè hem estat com molt enganxats i doncs també m'emporto que abans d'anar a Japó vam com enviar el que volíem fer i la família ho respectava i ho tenia en compte i si vaig escriure que volia aprendre la cultura i doncs anàvem a visitar temples i tot això i doncs són com molt atents.
0: Leire?
2: Pues sí, la gent... Jo vaig intentar comunicar amb el que podia perquè em parlaven en anglès i jo soc horrible en anglès. Llavors intentava comunicar-me en japonès, però l'Estefan no sé què em va dir una vegada que dije no. I bueno, vaig intentar fer-ho també en anglès, horrible, però ho vaig fer i no sé si se'm va entendre, però ahí està.
0: Manteniu el contacte després del viatge del Japó amb tota aquesta gent?
5: Bueno, sí, tant amb el meu homestay, que és el japonès amb qui vaig estar amb la seva família, tant amb els australians. L'altre dia, per exemple, va ser el seu aniversari i doncs el vaig felicitar. I bueno, també em va escriure al Tori, que és el japonès, dient-me que, bueno, tenia nòvia.
0: Tori. No. Això us van explicar, no? A part us van explicar altres coses que ara coneixereu més detalls, suposo, de cadascú de les persones que heu conegut al Japó. I no sé si després del Japó aneu a Austràlia, eh? Però veig que també hi ha connexions aquí. Sergi, com a professor, com a sensei, eh? Sí. Sensei Sergi Garcés, veus? Alguna cosa de japonès sí, anem aprenent. La teva valoració, la teva experiència, l'haver portat aquests quatre alumnes, que suposo que deu ser un goig, no? Com a professor de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de com han aprofitat aquests quatre alumnes aquesta trobada, aquest intercanvi, que jo crec que és una experiència única, no?
3: Jo també em quedo una mica, o sigui, igual que ells, jo em quedo també una mica amb haver-me pogut trobar amb aquells professors de diferents països al novembre i ara, perquè realment era una gent maca, també amb els alumnes d'altres països, perquè realment ha sortit a Austràlia bastant, però hi havia un personatge, l'Estefan, que era molt entranyable, i vull dir, era un tio que realment ajudava a fer com pinya tot, i em quedo sobretot amb haver-los escollit a ells quatre i a veure-ho, haver viscut al Japó a través dels ulls d'ells, saps? Perquè clar, tu ja hi has anat i llavors estàs com habituat, però clar, si vas amb ells realment és com tot torna a ser com la primera vegada. I el fet de que sí, és veritat, va ser molta feina, però jo no la vaig... O sigui, abans ho hem dit, va ser molta feina, va ser molt cansat, però no va ser gens estressant, és a dir, no d'allò. I aleshores, amb això els estic molt agraït.
0: Home, són bons alumnes, eh? Tant la Leire, Romaisa, com l'Axel i l'Aniol. Gràcies per haver-nos explicat, si havia explicat als oients de Ràdio Sant Andreu la vostra experiència, per haver-la aprofitat, i Sergi Garcés com a professor i la persona que... Bueno, s'ha anat dues vegades en menys d'un any, no? Al Japó, una vegada se n'assol, no?, preparant aquest intercanvi, després ja amb aquests quatre alumnes. Gràcies també per voler compartir aquesta experiència doncs, amb els oients de la ràdio.
3: Tu i els oients de la ràdio que ho puguin sentir per voler-nos escoltar.
0: Ens acomiadem amb una frase en japonès o cantem de nou la cançó del cagatió en japonès. Què preferiu?
3: Una frase en japonès. Una frase en japonès.
7: Mata kondo yoroshiku onegaishimasu.
8: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Aquest any, per Sant Jordi, a Sant Andreu de la Barca, s'han instal·lat tres bancs literaris dedicats a Federico García Lorca, Ampar Moliner i al Petit Príncep. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.

0: S'han instal·lat a tres bancs literaris a Sant Andreu de la Barca, un dedicat a l'escriptora Empar Moliner, l'altre al poeta Federico García Lorca i un altre al llibre del petit príncep. La plaça Federico García Lorca precisament dedica un dels poemes de Lorca, Si mis manos pudieran deshojar. De davant de la biblioteca Aigüestosa s'han instal·lat dos bancs més, un dedicat al clàssic universal del petit príncep i l'altre a la novel·la benvolguda de l'escriptora catalana Empar Moliner. N'hem parlat amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
1: Doncs sí, en principi és bueno, una activitat més del programa de Sant Jordi, que sempre intentem doncs, anar ampliant, anar millorant, i també doncs, millorant el poble, que també l'objectiu també era doncs, embellir en ve alta el poble. Vam fer-ho també ja l'any passat, hem començat amb el tema dels murals, aquí mateix tenim un clar exemple de la biblioteca colorida, i també doncs, aprofitar també embellir el poble amb bancs literaris, que bueno, va ser una idea doncs, també que va ser bona també per poder afegir aquest Sant Jordi.
0: Sentat aquí en aquest banc dedicat al Petit Príncep, un clàssic de sempre, un clàssic que no té edat. A la plaça Federico García Lorca podem veure, com no, un banc dedicat a Lorca i a un dels seus poemes. I aquí al costat del Petit Príncep tenim A Benvolguda, que és una de les novel·les d'Empar Moliner, que també és protagonista d'aquests tres bancs.
1: Exacte, sí. Al principi, doncs, com que eren tres bancs, ens va ocórrer doncs, de fer un banc d'un autor català, un altre de castellà-espanyol i després un altre d'internacional. I vam pensar doncs, que bé, que com el català, doncs, en aquest cas, autora viva i en actiu, doncs, l'Empar Moliner, que a més estarà aquest Sant Jordi també signant llibres a Barcelona, en el Tet un de nou. A la plaça Federico, doncs, creiem això, lògicament vam creure que seria convenient doncs, buscar també un poema de Federico García Lorca i aquest que estem aquí ara d'Antoine Saint-Exupéry, del Petit Príncep, doncs, també que fos l'internacional.
0: Quina resposta espera per part de la ciutadania amb aquests tres bancs?
1: Bé, jo només arribant aquí he vist que tothom seia, feia fotos, vull dir que no, jo, clar, criden l'atenció. Esperem que doncs, aquesta lletra no es vandalitzi com va passar fa anys, que es van fer també uns bancs també literaris de fusta no va durar massa temps perquè la pintura doncs, va caure de seguida. Ens han garantit que aquesta doncs, durarà molt de temps. També són bastant pioners perquè no hi ha masses pobles a Catalunya que hagin apostat per aquesta idea d'aquests bancs literaris, que tenen molt bona acollida. Els veureu també per darrere, que també hi ha la portada del llibre i tal, vull dir que és una manera això d'apropar la cultura al poble i d'envellir, donar doncs, sentit a aquest poble que volem que sigui modern del segle XXI i que això, no? Cridi l'atenció i la gent doncs pugui venir aquí com un museu a l'aire lliure, que ja vam començar amb el cromàtic l'any passat i seguim doncs això envellint aquests bancs.
0: Uns bancs que esperem que també els utilitzin els santandreuencs i les santandreuenques per llegir les seves novel·les, no?
1: Exacte, a més dos estan just aquí a l'entrada de la biblioteca, amb la qual doncs què més, no? Que apropar ja tant quan entren com quan surten dels tenir. A més veureu que és un banc que té forma de llibre obert, vull dir que és ben bé això, mirar d'apropar els hàbits de lectura a totes les edats, començant ja per més joves, amb el Petit Príncep, però per totes les edats. A més, també el dijous que ho inaugurarem, a dos quarts de set de la tarda, també han demanat participació a entitats i a gent del poble també que ens faci la lectura d'aquests poemes que hi ha en els bancs.
0: Una de les protagonistes dels tres bancs literaris és l'escriptora Empar Moliner, a qui se li dedica l'inici de la novel·la Benvolguda, novel·la amb què va guanyar el premi Ramon Llull. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb l'escriptora catalana, Empar Moliner, per saber doncs, la seva opinió, la seva valoració, que se li dediqui un banc literari a la seva obra.
2: Em sembla extraordinari que aquestes frases que ha escrit amb tant d'esforç i perseverança siguin en un banc on la gent hi posarà el cul, que em sembla extraordinàriament poètic, meravellós. És més, espero que ben aviat els grafitaires, que no descansen, puguin modificar i millorar aquesta obra.
0: El fet de que la literatura surti al carrer hauria de tenir més presència en el carrer?
2: Però és igual. La literatura, facis el que facis, facis campanyes, facis el que facis, seguirà sent residual, i així ha de ser. La literatura és per un grup d'escollits. Som els llestos, també estem més bons, els que llegim, però no cal que expliquem les bondats de la literatura a la gent. És igual, vull dir, serem sempre els mateixos. Quan diuen que hi ha hagut un repunt i que es venen més llibres, vol dir que som nosaltres que ens n'hem comprat més. Som sempre els mateixos i hem de ser pocs.
0: I ara aquesta gent que utilitzi doncs, el banc on apareixerà aquesta frase de Benvolguda, d'un fragment de Benvolguda,
3: què creus que sentirà la gent? O què vols que senti la gent que sigui en el teu banc?
2: Ah, no sentirà res. És més, espero que ben aviat agafin i modifiquin, posin grafits, o fins i tot m'agradaria molt, jo he somio en això, que algú escrigui allà paga la droga, coses d'aquestes, aquests missatges que hi ha als bancs, que s'hi posi a dormir algú, que s'hi asseguin malament els joves, allò que fan, que s'asseuen a menjar pipes, com a molt. Per tant, m'agrada molt. És una història... O sigui, no has d'estar en un museu, has d'estar en un banc.
3: És l'inici de Benvolguda, una novel·la en què vas guanyar el Premi Ramon Llull. Què ha significat aquesta novel·la en la teva trajectòria?
2: Totes les novel·les són extraordinàries per un autor, eh? Però mira, va anar molt bé de crítica, va anar molt bé de públic, o sigui, va anar molt bé. Per tant, ostres, em posa contenta.
3: I ara aquesta unió amb Parc Moliner i Sant Andreu de la Barca, no?
2: Sí, exactament. O sigui que penso venir a seure en aquest banc amb les meves 50 millors amigues.
3: Fa molts anys ja vas estar a Sant Andreu de la Barca, a la biblioteca Aigües Toses, amb una presentació d'una de les teves, dels teus relats, dels teus contes.
2: Sí, a mi m'agrada molt anar a les biblioteques, bé, a tots ens agrada molt, anar a les biblioteques o on hi ha clubs de lectura, ens agrada molt als autors perquè a casa mai ens fan tant de cas. O sigui, a casa no ens escolten mai tant quan expliquem les novel·les que fem, o sigui que ja està bé.
3: Finalment, un missatge a la gent de Sant Andreu de la Barca.
2: Doncs, llegiu, perquè llegir, i això és veritat, et fa més guapo.
0: Les declaracions de l'escriptora Empar Moliner, una dels tres protagonistes dels bancs literaris de Sant Andreu de la Barca, un dedicat a Federico García Lorca, l'altre al Petit Príncep i el tercer banc, que també està situat davant de la biblioteca Aigües Toses, a la novel·la Benvolguda d'Empar Moliner. I a Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques davant de la instal·lació d'aquests tres bancs literaris. Fet les preguntes al nostre company Joel Carrasco.
4: Hem sortit al carrer a preguntar als primers curiosos que s'han apropat a estrenar els nous bancs. Uns bancs en forma de llibre blanc obert que tenen fragments i que, a més de permetre el descans, també fomenta la lectura.
3: Què us semblen els nous bancs que han inaugurat avui?
5: Estava traduint en castellà perquè ella no estava llegint, perquè, bueno, a mi seran meravellosos. Però ara ella estava aquí i deia què posa, i llavors li estava traduint en castellà, li estava explicant el conte del Petit Príncep.
3: Ha llegit vostè el Petit Príncep?
5: Home, per favor. Li llegit, li regalat. Sí, moltes vegades.
3: Què et sembla el banc? T'agrada? La gent aquí l'està provant, si és
5: sí,
3: còmode?
5: Sí, el que passa que jo veig... Allà és en castellà o no?
3: No, tot en català.
5: Jo veig que hi ha molta lletra per la gent. La gent no llegeix tant.
3: S'ha perdut la lectura o què?
5: Hombre, bueno, jo estic a Lèxic, de fet. Jo porto el programa... Bueno, porto no, jo tinc dos nens aquí que ensenyo a llegir amb el programa Lèxic d'aquí del poble. Sí, es llegeix poc. Hi ha molta lletra. Penso, per mi són fantàstics, jo no els havia vist ni ho sabia, eh?
3: Què et semblen? Són macos? A més pesen, eh? Vull dir, no se'ls emporten a ningú.
5: No? Es poden sentar la gent tranquil·lament. A mi serà molt bonics. El que passa que jo de seguida he vist que molta gent no es pararà a llegir perquè hi ha massa lletra.
3: Bueno, potser això fomenta que la gent se pare i s'entretingui a llegir-ho.
5: No sé, mira, ara li he fet la traducció tot en castellà perquè ella diu que en català no llegia. No, li he fet tota la traducció ara, però s'ha cansat.
3: L'altre banc és de l'Empar Moliner. La coneixes?
5: Sí, home, claro.
3: Has llegit alguna cosa?
5: No, però la conec, és una dona potent i poderosa.
3: T'asseuràs algun cop en aquest banc, els aprofitaràs?
5: Es quedaran aquí?
3: Oh, i tant.
5: Ah, doncs no ho sabia, això. Mira que jo estic ficada amb el tema. Em ve de sorpresa, a més...
3: Com fixes?
5: Sí, que guai. Pues tant que m'assentaré.
3: Hola, què estàs llegint? Estàs llegint el banc nou?
6: Estàs
3: cotillando?
6: M'ha gustado.
3: T'ha agradat el banc?
6: Sí, mucho.
3: L'aprofitaràs, t'asseuràs alguna vegada per aquí?
6: Por supuesto.
3: Sí?
6: Claro, sí.
3: Tu llegeixes? Practiques la lectura?
6: Mucho.
3: Algun autor preferit, algun género?
6: No. Además, yo voy leyendo, casi cada semana me leo uno, pero después no me acuerdo de los nombres de los libros.
3: ¿Y los bancos qué tal? ¿Te semblan bonics? ¿Te parecen bonitos? Así blanquitos, con el autor...
6: Sí. ¿Y esto quién lo ha hecho, el Minilo?
3: Esto no sé la empresa que lo habrá colocado aquí. Esto es del ayuntamiento.
6: Ya. No, es que mi hijo hace esto por eso y trabaja para el ayuntamiento. Por eso me ha gustado más. Y he visto también los que hay allí. En el teatro, también precioso, sí.
3: Te sembla una bona iniciativa, no?
6: Muy buena. que siga per arriba.
4: Hola, que esteu llegint el Banc Nou. Què et sembla el nou banc?
7: M'encanta. Muy bonito, sí.
4: T'agrada?
7: Mucho, mucho.
4: ¿T'agrada el que estàs llegint? ¿Has llegit alguna vegada?
7: Sí.
4: L'Amparo Moliner?
7: Le dio el primero y ahora estoy leyendo el segundo. Es del libro del Principito y la verdad me encanta.
4: ¿Y el Principito lo has leído, el libro?
7: Sí. Pero bueno, no te cansas de leerlo. Es un libro que no te cansas de leerlo, la verdad.
4: ¿T'agraden en general els bancs així blancs, en format de llibre?
7: Sí, sobretot aquí delante de la biblioteca, yo creo que es lo suyo, lo ideal. Queda muy bonito, la verdad que me ha llamado la atención.
4: ¿Ets una persona que llegeix?
7: Sí, suelo leer, sí, me gusta.
4: ¿Creus que s'està perdent una mica la lectura?
7: Sí, la verdad que sí, con tanto internet, tanto móvil y tanto... La lectura es muy importante.
4: S'han instal·lat quatre bancs, dos aquí a davant de la biblioteca i dos a la Federico García Lorca. Què et sembla aquesta iniciativa, sobretot ara que en la setmana de Sant Jordi?
7: Pues muy bien, me parece estupenda. Muy buena idea y muy buena iniciativa, la verdad, para promocionar un poco lo que es la lectura. Y vamos, solamente con pararte y leer esto ya tendrán ganas de continuar con el libro y de motivar un poco a la gente a que lea, la verdad que sí.
4: Bon dia, què t'assembla el llibre? Què t'assemblen els bancs que és en forma de llibre nous?
8: Está guapo, está bonito, sí. Sí. Me ha llamado la atención porque digo, mira, unos asientos nuevos.
4: Han estrenat quatre, dos aquí davant de la biblioteca i dos davant del teatre.
8: Però ja se quedaran aquí?
4: Fixes, per sempre.
8: Sí, mira que bien.
4: Et semblen macos?
8: Están muy macos, molt macos, sí.
4: Ets una persona que llegeix que de normal?
8: Bueno...
4: T'agradaria més?
8: A vegades sí, a vegades si tenten, sí, no.
4: Coneixies el Petit Príncep, la lectura
8: sí,
4: del Petit?
8: Sí, algo conozco de... De esto, sí.
4: ¿Creus que...
8: Muy bonito, muy bonito.
4: Endavant.
8: Es muy bonito.
4: ¿T'agraden els bancs nous?
6: Me gusta mucho. Está muy bien. Uh-huh.
4: Hi ha quatre, són nous. Dos aquí davant de la biblioteca i dos al teatre. Què et sembla aquesta iniciativa?
6: Muy bien, muy bien. Me gusta.
4: ¿Ets una persona que lea de normal?
6: ¿Eh?
4: ¿Practiques la lectura? ¿Lees libros?
6: No, hago sopa de letra.
4: ¿No?
6: No he ido nunca al colegio. Así que...
4: ¿Pero te parece una buena iniciativa para que la gente se entretenga aquí a leerlo, que fomente la lectura?
6: Y yo me pongo aquí a leer lo que me mandan mis hijos de WhatsApp y ya está. Y el carrito lo tengo para la compra.
4: ¿Te semblen uns bancs macos? Són així blancs, en forma,
6: son
4: com si fos un llibre obert.
6: Són molt modernos y parece un libro abierto. Está muy guapo. Me gusta, esto estoy fijando, me digo, ahora falta probarlo.
4: A ver, pruébalo, a ver qué tal le parece. A ver.
6: Y a la medida, mira, wow.
4: ¿Son cómodos?
6: Sí, está bien, me gusta. Muy chulo, muy chulo.
4: ¿Vendrá aquí a sentarse alguna vez a practicar la sopa de letras?
6: De comprar. La sopa de letras la hago en casa, porque la vista, tanta claridad, no me gusta hacerlo en casa.
4: Bon dia, què us sembla aquests bancs nous que han posat aquí?
9: Bé, sempre que sigui per millor, pues endavant.
4: Us agrada? Mira, la dona l'està provant. Oh, i tant. ¿Qué le sembla? ¿Es cómoda?
10: Pues sí, y además es blanco, que es muy bonito.
4: Es una... recrea un llibre obert, si s'hi fixa, és un llibre obert. ¿Qué li sembla?
10: Molt bé.
4: ¿Vostè llegeix de normal? ¿Practica la lectura? ¿Llegeix llibres?
10: No.
4: ¿Qué li sembla que per Sant Jordi, la setmana de Sant Jordi, s'hagin col·locat quatre llibres en forma de banc? Dos aquí davant de la biblioteca i dos al teatre.
9: És una bona opció. Això és el que fa la cultura, endavant.
4: Vostè celebra Sant Jordi de normal?
9: Sí, home, clar que sí.
4: Regala el llibre?
9: És la Diada de Catalunya. Jo regalo la rosa i rebo llibres.
4: Li sembla bé, no?, doncs, que hagin posat dos bancs així còmodes, blanquets, en forma de llibre davant de la biblioteca.
9: Molt bé, és una bona idea. Feliciteu el concejal de Cultura.
0: Les opinions de santandreuencs i santandreuenques després de la instal·lació d'aquests tres bancs literaris que ja es poden veure a Sant Andreu de la Barca. Dos davant de la biblioteca Aigües Toses i un a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert.
11: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: A Ràdio Sant Andreu i en el Via directa també parlem de tradicions. El dia 7 de setembre parlàvem dels 30 anys d'història de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Ho fèiem arran de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i també amb el seu tradicional correfoc de Festa Major. El Correfoc de Festa Major ha celebrat els 30 anys de passió pel foc de la Colla de Diables. La Festa Major 2025 ha estat especial per l'entitat santandreuenca amb la celebració del 30è aniversari. Van ser protagonistes del pregó amb els gegants l'Andreu i la Quimeta i després de 3 dècades la Colla de Diables segueix més activa que mai i van oferir un correfoc amb novetats. També va ser un correfoc de retrobament amb antics membres de la colla. Hem parlat primer de tot amb l'actual president de la Colla de Diables, Enrique González.
12: Ahir va ser un dia molt emotiu i avui serà una nit molt festiva.
0: Bé, d'aquests 30 anys de la Colla de Diables, quina valoració en feu vosaltres?
12: La veritat és que jo porto menys de 30 anys, però sí que és veritat que és una colla molt familiar, on per sort van entrar en famílies noves i la gent va tenint fills i es va retroalimentant. I et dones compte pues, que som capaços de fer un correfoc amb gent que porta 30 anys i gent que porta encara no un any.
0: Això veiem molts alguns dels fills, aquí, o percussió o cremant.
12: Bueno, hi ha cantera, i amb una miqueta de sort pues, tot va funcionant.
0: Què suposa ser diable?
12: Bueno, suposa passar-s'ho molt bé.
0: Ha de tenir alguna característica especial o no?
12: No pensar gaire. O sigui, tu has de sortir a gaudir i a fer gaudir la gent i ja està.
0: De cara al futur, 30 anys més?
12: De cara al futur, 30 anys més i moltes seccions més que esperem que aquest any o a principis de l'any que ve puguem posar en marxa.
0: Novetats? Aviat?
12: Esperem que sí. O sigui, a l'estiu ha sigut una mica peron perquè a finals de juny ho teníem com molt encarrilat, però l'agost pues, ens ha tallat. I esperem poder donar alguna sorpresa de cara a l'hivern.
0: Ràdio Sant Andreu també ha volgut recordar aquests 30 anys d'història de la Colla de Diables amb alguns dels seus membres actuals i també d'altres antics que han tornat per aquest correfoc de la Festa Major. Parlant de la història d'aquests 30 anys, 3 dècades de la Colla de Diables i la seva passió pel foc. Ibai Alberto, de la Colla de Diables, celebrant aquests 30 anys de la Colla de Diables. Què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys?
13: No sé, moltíssimes coses.
14: Moltíssimes anècdotes amb el drac, sobretot.
13: Sí, la veritat que amb el drac tenim moltes històries que no sé si es podrien explicar. Sí.
0: Bueno, expliqueu alguna.
14: Bueno, cremades, entre cremades d'arbres, tirades de façana, sí. Atropellar la gent.
13: Atropellar la gent, cremar allà. Bueno, cremar alguna palmera que queda massa sí. Prop allà a la passa amb Sant Clavé.
14: Hi ha bastantes històries.
0: Què suposa per vosaltres formar part de la Colla de Diables?
13: Bueno, al final és formar part de la cultura del sí. Poble, no?
14: I... cultura del poble, no sé, formar part d'això, que al final és una gran família i una gran colla que cada cop es fa més gran i de més, i poder portar també la bèstia pues és un privilegi i un... Sí. No entra qualsevol a la colla del drac, també, eh?
13: Clar, no, el drac no deixem entrar tothom. No, però al final és ser partícip de la festa de les festes del teu poble, no? I sentir-te part d'algú que no és vaig a veure la festa, sinó que la participo en ella.
14: Participo d'ella, clar que sí.
0: Estem amb Jaume Torruella i Xavier Rovira, que sou dels històrics, no?, de la colla de Diables.
15: Sí, som dels que vam començar... Ara, un tal dia d'abril, del 23 d'abril, d'ara fa 30 anys.
0: Què recordeu d'aquells inicis?
15: Home, aquells inicis eren complicats perquè no hi havia cap colla, no teníem referents. Ens ho vam inventar, ens vam ajuntar una colla, ens vam trobar, vam organitzar uns pollastres tremendos, ens ho vam passar molt bé i ara la gent s'ho continua passant molt bé perquè t'ha d'agradar, has de viure la pólvora i has de viure l'ambient i la festa. Si t'agrada la pólvora, l'ambient i la festa, aquest és el teu lloc.
16: A veure, jo com ell, també, jo vaig començar i jo segueixo encara la colla. És a dir, jo porto els 30 anys aquí, seguint, a peu del canó. Home, en aquella època, home, érem joventets, tots. Vam començar tots amb 20, 25, i, home, va ser complicat, però bueno, va ser maco. I, a més, és una cosa que la portes dins i fa goig.
0: I això que has viscut aquests 30 anys, com has vist l'evolució de la colla de Diables?
16: Home, vam començar que al principi érem pocs, sense música. La música la fèiem entre els mateixos diables, com ens podíem apanyar. I, home, hem anat fent la colla de diables, la de músics, la colla infantil, hem crescut. Home, ens han posat moltes mesures, molt més controlat, abans era molt més abujarrat tot. Però bueno, com molt disfrutes molt.
0: Tal com veieu la colla avui, celebrant aquests 30 anys, aquest 30è aniversari, veieu colla per 30 anys més?
15: Home, jo veig colla perquè el que a mi em sorprèn, jo he estat un temps fora i ara he vingut precisament per aquests 30 anys, feia potser 15 anys o 20 que no estava en un correfoc, i el que veig és que hi ha moltíssima gent a la colla, són molt, la gent que està treballant a la colla és brutal per aconseguir bellugar tota aquesta gent i engrescar-los i mantenir aquest xup-xup que fa que les coses continuïn. Jo veig 30 anys més a colla.
16: Home, el millor d'això és que cada any van entrant gent nova, cada 2, 3, 4 anys es renova la junta, s'apunta gent nova, i això vol dir que estem atraient gent.
0: Per ser diable cal ser d'una pasta especial?
15: Efectivament. T'ha d'agradar la pólvora, t'ha d'agradar la gresca, t'ha d'agradar cremar-te, t'ha d'agradar la música, t'ha d'agradar el timbal i t'ha d'agradar passar-t'ho bé i fer-ho passar bé la gent. No es tracta, es tracta bàsicament d'això, és mantindre una tradició que és nostra i que cal la pena esforçar-s'hi per estar-hi. Però si no t'agrada, no vinguis. Ara, com t'agradi, t'hi quedaràs.
16: Ho has de portar dins. És una cosa que la portes dins de la sang. Si no portes dins de la sang, per més que vinguis i ho cremis, si no t'agrada, no disfrutaràs. I és per disfrutar.
0: Estem amb Ferran Campmany, Clara Miquel. Estem avui en aquest correfoc, celebració dels 30 anys de la Colla Diables. Què recordeu vosaltres d'aquests 30 anys de la Colla Diables?
17: Ostres, doncs, recordar... És que tenim moltíssims records. Des de quan vam començar allà el Foment, les figures que fèiem, els correfocs... Bueno, és que era una passada, vull dir, la nostra colla és una colla molt gran, ha passat moltíssima gent per aquí, som una família... ens estimem moltíssim i la veritat és que no sé, jo no sé què faria sense la meva colla i els meus correfocs.
0: Ferran?
18: Bueno, mira, els inicis, com sempre, van ser difícils, no? Ens vam ajuntar uns 15 o 20 persones i bueno, vam començar la colla, hi ha hagut de tot, hi ha hagut pujades, hi ha hagut baixades i ara actualment la colla està en una època molt, molt bona, no? Com deia la Clara, som més de 100 i pico socis, entre músics, diaplots, ous de drac, la gent que porta el drac... O sigui, la colla està molt bé. Aquests 30 anys es poden celebrar molt bé, perquè som... Està molt bé, no podem dir res més.
0: A més, veig que és una colla que traspassa generacions, no? Els vostres fills també participen de la colla de Diables, també som membres, no? Això suposo que per vosaltres deu ser un orgull.
17: Per mi és un orgull que el meu fill Nil estigui aquí cremant amb mi, perquè... Ja et dic, som una família, a més allà de tot el que comporta ser diable, i per mi és un orgull.
0: Recordo fa molts anys una de les entrevistes que li fèiem al Nil, que quan encara eres molt més petit, Nil, et vas dir, a tu què t'agrada dels diables? Jo vull petardos gordos i grossos. Com ho portes?
19: Molt bé, molt bé. Bueno, és molt divertit i... no sé.
0: I seguiràs sent diable, no?
19: Sí, sempre.
0: Tenim també el Guillem. Ah, no, el Pau. També tenim el Pau. Pau, què suposa per tu ser diable, formar part de la colla?
20: Petar petardos grans.
0: Vols petar petardos grans?
20: Sí.
0: També tenim el Gerard, també. També des de fa molts anys que ets membre de la colla de Diables. Què representa per tu, Gerard?
21: Per mi representa una tradició pel poble, perquè, clar, és el que fem per Sant Jordi, que seria, bueno, és el correfoc del nostre bateig.
0: Bé, estem amb Jordi Carol, que és el cap de Drac. Bé, d'aquests 30 anys de la colla de Diables, què recordes?
22: Home, tinc molt bons records. Ja fa molts anys que vaig entrar i la veritat és que sempre ha sigut maquíssim i cada cop es supera i la veritat és que ho passem superbé sempre.
0: Què suposa formar part d'aquesta colla?
22: És un orgull formar part de la colla, poder compartir amb tota aquesta bona gent aquests actes tan macos i la veritat és que és una meravella.
23: Joana, cap de percú infantil, Ous de Drac.
24: Paula del Rosal, cap de Diablot, secció infantil de Diables.
0: Què suposa per vosaltres la celebració d'aquests 30 anys de la colla de Diables?
24: Doncs la veritat que jo ho porto visquent realment de tota la vida, jo porto des de ben petita, i veure com aquesta colla va creixent dia a dia, la veritat que amb moltíssima il·lusió, i encantada de poder veure-ho amb els més petits, amb els més grans i amb tot el poble.
1: A nosaltres ens fa molta il·lusió perquè és els primers anys, sobretot per alguns dels infants, i viure aquestes coses per primer cop sempre ens fa molta il·lusió.
0: I si us pregunto, què significa formar part de la colla de Diables?
24: Doncs és una segona família, la veritat. Ens fem molta companyia, molta pinya entre tots. És un gran moment per gaudir tots junts, gaudir del foc, de les espurnes, cosa que s'ha de portar dins.
1: Com ha dit la meva companya Paula, és com si fos una família. I al final els nens això ho porten molt, molt amells ficats i bueno, som una família al final.
0: Una família, la paraula més repetida amb els diferents membres de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca que han realitzat aquest correfoc de festa major celebrant els seus 30 anys d'història.
11: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: I continuem en aquesta Via Directa d'estiu. Aquesta temporada hem continuat realitzant les entrevistes de l'espai de regidors, on coneixem una mica més la vessant personal dels diferents regidors que composen el plenari municipal. Recordem avui l'entrevista amb el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, on vam repassar també la seva trajectòria més personal. A l'espai regidors de Ràdio Sant Andreu conversem amb els regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per conèixer la seva vessant política, però sobretot per conèixer la seva vessant més personal. Avui parlem amb Felipe del Val. És regidor a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca des de l'any 2023. De fet, aquell any entrava de plena al món de la política a Sant Andreu de la Barca amb el seu partit Som Sant Andreu. Metge, pediatra, periodista, promotor cultural i ara també regidor a Sant Andreu de la Barca. També és director del Festival de Cinema Oriana de Sant Andreu de la Barca. Estem davant d'un polític polifacètic. Avui coneixerem la seva vessant política, com l'hem conegut en anteriors entrevistes, però sobretot la seva vessant més personal. Felipe del Val, benvingut a l'espai de regidors.
2: Moltes gràcies. Bon dia a tothom. I des de Ràdio Sant Andreu, moltíssimes gràcies, perquè, bueno, una vez más, és una puerta, una ventana abierta al ciudadano, y debemos defender siempre la libre comunicación. Esto es importantísimo. Así que muchas gracias, Jordi.
0: En aquest espai de regidors intentem conèixer doncs, la vessant política i la vessant personal dels diferents regidors. Per començar, com es definiria, Felipe del Val?
2: Ay, pues mira, yo creo que básicamente una persona bondadosa, alegre, positivo, resolutivo, optimista y siempre, siempre buscando ser feliz.
0: Abans repassàvem el...

0: Entrevistes de l'Espai de Regidors, on analitzem i sabem més coses dels polítics de Sant Andreu de la Barca, això sí, des d'una vessant molt més personal que no pas de l'Espai de Portaveus.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit recordem, en el Via Directe d'estiu, una de les notícies que vam comentar durant la Fira de la Primavera i té molt a veure amb la salut. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
2: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
3: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
3: Paula.
0: Paula, explica'ns.
3: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
4: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
4: Sí.
3: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
5: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
6: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I a les, als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors, he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
7: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no?, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
8: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia potser el tabac no, però els vapers, els vapers, què passa amb això? Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. I a la Fira de Primavera, un any més, també vam gaudir de la trobada de vehicles clàssics. La vuitena trobada de vehicles clàssics a motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques, una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Jorba i amb Pep Soler.
9: Bueno, comença a ser clàssica i la veritat que aquest any supercontents, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
0: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
9: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i alguna cosa de motos.
0: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics? Que cada any podem veure autèntiques joies.
10: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després el que atrau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona, no només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants, i després també la mítica samarreta, l'esmorzar, és una bona època, comença a fer calor i és una bona època per treure cotxes i motos.
0: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
10: Sí, si hi ha 127 inscrits, hi ha 127 històries. Cadascú té el seu cotxe, la seva moto, i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la. Cada vehicle té la seva història personal.
0: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
11: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques, i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle, espectacle pel propi propietari, perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí, a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la Fira de Primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure totes aquestes joies que tenim.
0: Joies que són més antigues de l'any 1996, 95?
11: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
0: Un Ford A-Track del 1928, per tant, impecable també en estat. Eh?
11: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
0: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant i us heu trobat que hi ha gent que li agrada.
9: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs...
0: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada... Cada vegada havia més gent que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució bastant plena.
9: Bueno, tenim la sort de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic. Bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquesta es veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
0: Bueno, us acosteu ja al 10è aniversari, eh?
10: Home, sí, el 10è i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja és fixa.
0: Serem aquí, no?
10: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
11: No, la veritat és que... Il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això és una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
0: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
12: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó doncs, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i bueno, feia aquestes tasques i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu de l'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-lo mantenint i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys a poder-lo restaurar i, bueno, i ara a gaudir d'ell.
0: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928 i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
12: Sí, això pues, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell que és el mereixerador, i nosaltres pues, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé, i totes aquestes coses. Que
0: normalment participa en aquest tipus de trobada?
12: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig fent sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones, i així anem passant alguns caps de setmana.
0: I compartir experiència amb altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
12: Sí, sí. És tal l'afició que fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
0: Aquest vehicle, quina poesia l'he dedicat?
12: Aquest encara no l'hi he fet, però l'he fet no fa gaire amb un dos cavalls. I ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
0: Tant el poeta dels vehicles clàssics, no?
12: Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments, i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
0: No sé si al seu cotxe, al seu vehicle, li ha posat un nom.
12: El Fortillo. Però... amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós, i ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que anirem de passeig.
0: I n'ha fet cas, i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
12: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està, vull dir. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'avanç. Aquest és l'accelerador de mà.
0: Aire condicionat no té, el cotxe?
12: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
0: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
13: Bueno, pues es una herencia familiar que la vas conservar i al final pues mira, l'he pogut arreglar i funciona el dia.
0: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
13: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc, i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
0: El manteniment d'aquesta moto?
13: Zero. Oli i res més.
0: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
13: Bé, molt maco, molt bé, molt maco. I mira, que disfruti la gent i gaudi el dia.
0: La trobada de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important. 8 edicions, l'any 2027, la 9a edició.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I durant la celebració de la Fira de la Primavera també es va presentar la remodelació de la plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar amb un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquests criteris i estàndards que busquem per la ciutat del segle XXI, i l'actualitzem amb una tercera part de jocs infantils, una tercera part de zona on fer activitats d'entitats de l'Ajuntament, de qualsevol veí i veïna, un espai de trobada, i una tercera part de zona verda. Per tant, una gran transformació a la plaça on s'incrementen les zones verdes un 80% respecte al projecte actual.
0: Per tant, aquesta plaça remodelada ens pot donar una pista de com serà la resta de l'eix verd de la ciutat?
1: És el clar exemple del que serà el Sant Andreu del futur. El Sant Andreu del futur s'assemblarà molt més al que és i serà aquesta plaça de Federico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
0: S'han remodelat parcs infantils. De fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils, ja es parlava de que el de la plaça Federico García Lorca seria especial.
1: Doncs jo crec que ho és molt. Precisament aquest és dels elements més singulars, si volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau espacial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i demés. Tot això ha enfonsat una miqueta a la plaça, per tant, ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible doncs, poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
0: Forta inversió el d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
1: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que és aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndards d'urbanisme actual, que és el que busquem.
0: Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Cristina Saiz, arquitecta d'Espai Públic del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha explicat als micròfons de Ràdio Sant Andreu que aquesta intervenció sorgeix d'un estudi global de la via esport com a eix verd.
2: Doncs mira, principalment, la veritat és que és un, bueno, és un ajuntament que ha apostat, no?, per remodelar tot el verd de la ciutat. O sigui, no sorgeix com una actuació única, sinó que això prové d'un estudi que hem fet des de l'AMB de tota la via de l'esport com un eix verd, i al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no?, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no?, d'aquestes remodelacions que té en ment l'Ajuntament, i que nosaltres hem anat pensant sobre tot això en la via de l'esport i en la carretera Barcelona també, per exemple, i en l'avinguda Parlament.
0: Una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
2: Sí, efectivament, perquè nosaltres, bueno, des de l'AMB treballem amb, tenim des de fa molt de temps un protocol de sostenibilitat pels espais urbans, i la plaça actualment no compleix, evidentment, no, els estàndards mínims que ha de tenir un espai públic. Llavors el que fem és augmentar, per exemple, el tema, en temes de cobertura verda, el que seria en espais d'ombra guanyem més d'un 60%, i en temes de suma de capes de vegetació, o sigui, no només arbrats, sinó amb arbustives o amb tapitzants, la veritat és que arribem a augmentar fins un 80% la cobertura que n'hi ha actualment, amb uns límits que a més són superiors als que tenim nosaltres com a estàndards a l'AMB.
0: Part important també l'espai dedicada als jocs infantils.
2: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Pues bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu. Llavors, la part de jocs, pues bueno, també és consolidar una mica, pues, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, pues, dels espais de refugi climàtic, no?, i d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no?, i de llocs, no?, com un reclam social, no?, per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
0: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no?, d'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on, doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions també està previst, no?
2: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no?, el que era molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no?, que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que era això, que Sant Andreu, no?, necessitava tenir un espai on tenir, doncs, tots aquests usos. S'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles, i a més s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no?, que no només deixen, pues, un espai polivalent i diàfan, no?, per poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns espais de qualitat, no?, per exemple això a l'estiu sobretot, no?, per poder fer aquests actes amb un confort, no?, bueno, amb un confort com toca, no?, per fer aquests actes socials.
0: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
2: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no?, i ens passa moltes places, no?, que estan fetes des de fa, pues, al millor 20-30 anys,
0: molt,
2: no?,
0: ciment, no?,
2: que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no?, llavors ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no?, i el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments, no? Tenim una part central.

0: de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
1: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè bueno, el nostre barri, el barri del centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i per tant també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca, tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal com estan, són insuficients per a la nostra ciutat i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs, sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra, no només vegetals, sinó també artificials, pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit, crec que serà l'exemple perfecte de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
0: La presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca es va realitzar amb motiu de la celebració de la Fira de la Primavera. Nosaltres ho deixem aquí per avui, en aquest Via Directa d'estiu, on estem recopilant i recuperant els millors moments d'aquesta temporada.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. I aquí diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat

0: i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof Nacho Bañeres, que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre que ens planteja com trencar amb els motlles que ens hem imposat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, analitzarem una nova dada amb Núria Radó i parlarem amb Genís Fucho Rius, d'espiritualitat i de psiquiatria, al suplement IE. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició de Susanne Ramírez, Traços de l'ànima. La mostra es pot veure a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol i és una oportunitat per descobrir l'obra d'un artista que es pren l'art com una manera de canalitzar les emocions. La pintura d'aquesta maresmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Oh. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
0: Jo sé que t'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
2: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0, i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans, que van posar les normes una mica al límit.
0: Recordo que havíem parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
2: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algú estrany, totalment normal, i va ser a modo de revenja pel tracte doncs, que havia rebut durant els 90 minuts.
0: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però si dius que no va passar dins del camp, on es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats, a les xarxes, per exemple?
2: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. Llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit, Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià a qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
0: Surrealista em sembla poc, o sigui, m'has deixat astorada.
2: Qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules de Marilla, que consideren menys preables.
0: No m'estranya, és un escàndol.
2: Tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple, cap a on anem? Molta gent els considera exemples a seguir i cada cop es converteixen en representants ultra sense miraments ni cap mena de vergonya. Si volem construir un món en què el respecte sigui la pedra angular, em sembla que persones com Celeste Amarilla han d'estar ben lluny de la política i del focus mediàtic.
0: Tota raó, Carles. Moltes gràcies. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: tot el que l'envolta neix d'una gran paradoxa. Pràcticament tothom sap qui és ella, però pràcticament ningú sap com es diu. L'agost de 2008 treballava com a socorrista en una piscina d'una urbanització de Sant Sebastián de los Reyes, a la perifèria de Madrid. Per error, va barrejar diversos productes químics que es feien servir per al manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36, i ben poca cosa en deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització i també a esborrar nou vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar. De seguida ens hi endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: He de dir que no m'esperava això, no sé ni com reaccionar.
1: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs què dir, parlar de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al Nano. Que és, sí, CR7 és Cristiano Ronaldo, i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. O sigui que només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, bueno, ell mateix.
0: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
2: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo, i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses. Ara, en canvi, ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això, hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del Narcisismo, un llibre editat per Siglantana, que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
0: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar, doncs, el nostre primer convidat d'aquesta setmana. És Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Hola, encantat d'estar bé aquí. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també, en certa manera, de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
3: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
0: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
3: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra. És a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la nostra mort i que hi ha tots conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
0: De fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
3: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa, o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
0: Hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes? És a dir, d'anar una mica cap enrere? Deixar de sentir-nos que som el malic del món?
3: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga. Per tant, és frustrant i alhora és molt cansat. És esgotador, de fet. I jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada, on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
0: Que de fet sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
3: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions, hem perdut tot això, o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
0: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
3: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat, mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat. I la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes, no? Jo, amb la meva identitat, no puc respondre què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any. No puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
0: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
3: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en el nostre guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que, hi afegeixo, que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt, molt, molt positiu, però alhora també és una càrrega en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
0: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
3: No, tot al contrari. Tot al contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador. Però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més relatiu tot, però alhora també ens empenya, això que anem dient, no?, a construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. Llavors, el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes arrelades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, la alliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió, i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser, tenint-ho més en compte, ens és més fàcil acceptar-ho.
0: Mm-hmm. Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar? No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
3: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors, i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma mercantil, on tot funciona a través de compra-venta i un valor és l'increment o no, l'adquisició de capital, no? I amb aquesta lògica sovint interpretem la nostra vida. Aleshores, jo crec que dient que, diguéssim, que som una societat nihilista, no vull dir que no hi hagin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que, no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
3: Lliures absolutament no ho serem mai. No ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada. Però que no siguem mai no devalua el procés que sí podem fer. I el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer i és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió i finalment també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
0: Mm-hmm. Vostè diu que la identitat no s'oposa al sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
3: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el foc d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions i crec que en aquest sentit l'esquerra les ha volgut reivindicar doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
0: Mm-hmm. Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè de fet exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat en certa manera a produeixo, després tinc un valor. Hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu?
3: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat i en verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer. I a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això ho trobo a faltar perquè si no hi ha verticalitat, si no hi ha la possibilitat de fer preguntes com a mínim, no hi ha la possibilitat d'obrir-nos a alternatives, a altres formes de viure diferents a aquesta tan horitzontal, no, tan terrenal, tan material.
0: És curiós, no?, com formant part d'un sistema capitalista que necessita molts engranatges, ens haguem acabat tornant més individualistes, tenint en compte que sense la resta potser no acabem de fer res, no? Necessitem tornar a fer-nos vulnerables, a acceptar que sense la resta no som ningú, en certa manera.
3: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar i, o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres. Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
0: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'escrit el filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina Núria Radó. Núria, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Avui de quina dada ens parles?
5: Mira, avui venim a parlar de loteria i us parlo dels 175 milions d'euros que van a les arques de l'Estat fruit del sorteig de la loteria de Nadal a l'Estat espanyol, em refereixo. I això ens porta a pensar o plantejar-nos el dilema o la pregunta ètica de si realment és ètic o si realment és legítim que l'Estat espanyol en aquest cas, es financi amb jocs d'atzar.
0: És una bona pregunta, eh?
5: Sí, perquè d'una banda té un punt a favor, diguéssim, que són més ingressos i en un context que acumulem anys o dècades de retallades i que, de fet, a les polítiques públiques sempre doncs, estarem a favor que com més diners hi puguem destinar, doncs millor, té una contrapartida i és aquesta manera d'aconseguir-los. Els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que qui juga més a la loteria són les rendes més desafavorides, per tant, acabem estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rentes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rentes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies? No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda en surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui, que fer-se ric perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I per últim, això que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat i que probablement estem... No és un accident que sigui per Nadal. Probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, diguem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
0: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de la Loteria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Radó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, David Casals parla amb Janis Fucho Rius, que és psiquiatre i treballador a la Clínica Galatea, sobre el paper de l'espiritualitat en l'assistència psiquiàtrica que ofereixen els professionals del sector sanitari. En podem parlar amb ell mateix. Janis Fucho Rius, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En primer lloc,
1: gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. De fet, m'agradaria preguntar-te d'entrada per què és important que els professionals de la salut rebin un acompanyament, sobretot pel que fa a la seva salut mental, imagino.
1: Bé, doncs, al final, els professionals de la salut és un col·lectiu, som un col·lectiu que estem molt exposats a situacions de l'impacte emocional, no? Tant l'abordar el patiment agut d'una patologia aguda, com a vegades també el que és acompanyar pacients que tenen malalties cròniques, malalties complexes, i aquesta càrrega, que és així, no? Més pròpia de la nostra professió, pot comportar, doncs, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? I en algunes persones això pot acabar complicant, no?, algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible, d'alguna forma, pensem, no?, el tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
0: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
1: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar la porta del consultori o abandonar el teu centre de treball i poder descansar i, no? I tenir un entorn a casa on poder estar tranquil, no? I no emportar-te, tot i que això és molt difícil, no? Moltes vegades quan tenim una feina on hi ha un contacte amb una altra persona, no? On hi ha una vessant humana, una vessant d'empatia, que a vegades també es pot veure sobrepassada o també és un repte, no?, el poder posar aquest límit.
0: Mm-hmm. En aquest procés d'acompanyament, Janis, a aquest col·lectiu, com pot ajudar l'espiritualitat? Quin paper pot tenir?
1: Bé, al final, no, l'espiritualitat entesa com una part de l'ésser humà, no? No, allunyant-nos una mica de les definicions de religió, no, o d'estructura, diguem, antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys, inclús està parlant d'espiritualitats laiques, no? En el que a través d'una mirada cap a l'interior es reconeix una realitat interna, no? I tant això posa l'accent inclús l'UNESCO, no? Com una part de la cultura i com una part de l'home. Llavors, bé, el poder tenir aquesta part interna present en el teu dia a dia, no? I hi ha persones que se'n poden beneficiar i inclús hi ha recerca que això ho valida, no? Que pot ajudar persones en un procés de curació, en un procés d'acompanyament, perquè ens pot donar des de significat a la nostra vida, al que fem, no? A la nostra professió, també en moments de crítics, no? Ens pot donar esperança. Hi ha persones que també ens pot ajudar a regular emocionalment en moments de crisi. I també vincle, no? Aquest aspecte comunitari de l'espiritualitat, que no és obligatori, però que moltes espiritualitats es viuen en comunitat, és un punt també que és molt important, no? De donar contenció a la persona i donar un entorn comunitari. Ara bé, també cal dir que també l'efecte no sempre és positiu i seria el cas, per exemple, no, de quan es fa una gestió patològica, una gestió o un ús indegut de la part de la culpa, quan hi ha rebuig de la comunitat cap a la persona o quan a vegades ens trobem que hi ha un conflicte dels valors que té aquella pròpia persona, no, amb la comunitat en què vol compartir la seva espiritualitat, no? Per tant, hauríem de tenir aquests dos vessants presents, no? Que pot ser una eina molt útil, una eina inclús validada en certs contextos de patiment emocional, però a la vegada també hem de tenir en compte que en certs contextos pot ser un factor no sempre positiu, per tant, tenir-lo present.
0: De fet, històricament és curiós perquè sempre hem pensat que ciència i espiritualitat estaven confrontades d'alguna manera. Pot ser que en l'actualitat no s'allunyin tant com ens pensàvem?
1: Mm-hmm. Sí, potser el que podríem dir és que darrerament hi ha un interès, no? a buscar ponts entre ciència i espiritualitat, no? I la vessant pràctica també, no? La vessant de recerca em refereixo, des de poder analitzar quins són els beneficis, no? A un nivell inclús neuronal, no? De tècniques de funcionament cerebral, no? I veure quins són els efectes, per exemple, de la meditació, no? De les tècniques del mindfulness, que han estat tradicionalment o venen originàriament de tradicions espirituals i que tantes entitats i tants grups estem intentant incloure, no? Per exemple, el mindfulness com una herramienta terapèutica amb els nostres pacients. I més enllà d'això, no? El buscar quins aspectes poden afavorir la salut mental, el benestar, el sentit vital, no? No necessàriament des d'una espiritualitat teista, no? Buscant la figura d'un déu, sinó inclús pensant en el que dèiem abans, no? Una espiritualitat amb una mirada interior que sigui un camp més ric i que se'n puguin beneficiar persones que poder en la visió de religiositat tradicional no s'hi veien tan identificades, no?
0: Genís, vaig acabant. Tu fas xerrades per formar professionals en aquest àmbit també, però consideres que de moment són introductòries. A on t'agradaria arribar? Quin és el teu objectiu?
1: Bé, jo penso que el poder integrar també aquest aspecte de l'espiritualitat, no? Com un aspecte que forma part de la persona, del ser humà, en el que seria la docència dels professionals que s'estan formant, no? Al nivell, doncs, de la universitat, per exemple, podria ser un element molt interessant, no? Tant com a reconeixement d'una part del ser humà que m'ajuda com a professional a apropar-me al pacient, com també com una sensibilitat a diferents cultures i a diferents formes de veure i creure, no? I en la vida i en el més enllà. En l'entorn sanitari, en la malaltia i també l'acompanyament al final de la vida o la mort, doncs poden ser elements molt, molt interessants.
0: Hem de patir, Genís, per la intel·ligència artificial? Pot arribar a suplantar un professional de l'àmbit mèdic perquè ens faci un acompanyament, una màquina?
1: Doncs, a veure, al final la IA, no, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no, a ajudar a inclús estructurar dades clíniques, però hi ha aquest element de la confiança, l'empatia, la conversa a un nivell profund, no? I hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ésser humà que és intangible, no? I això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no? Complementar, sens dubte, i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, ai, penso que serà complicat això.
0: Esperem que així sigui, que t'acompanyi una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís Puigó Rius, psiquiatre i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. Un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: En l'aire d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
2: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només estar enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones. Així que això seria una mica el general.
0: Tot això que explica Susan és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
3: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
0: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
3: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que a l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podria veure bastant des de, cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
0: Deia que era, que és, vaja, la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
3: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. I aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments de posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment, i era un... Bé, de molts anys i ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
0: Mm-hmm. Si anem a les seves arrels i trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
3: Sí, correcte. Jo, de petita, anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dir que em fas hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant molts anys fins a sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures, així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. M'estic permetent deixar com trossos de composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
0: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? A l'hora que respecta el seu procés, també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
3: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final, la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot va com ha d'anar per blocs, per sistemàticament parlant, i al Pallars vaig trobar molt
4: facilitar
3: més
4: el llibertat de... Windows l'era.
3: Puc fer el que vulgui, amb la meva vida sóc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto, no tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que diuen els llibres, no? Al final l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
0: Mm-hmm. I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
3: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins de l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que estaven a cada quadre. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadre.
0: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de l'Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
3: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
0: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
5: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys. Tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme. Com diu l'autor, una trinitat troncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals, els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins l'arribada de la dictadura el 1924. L'autor retrata el noi del sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apòstoles i Assassinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, però també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and loose, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

3, 2, 1.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.